ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
5: Bona mercanta,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 de

0: Escoltes ICAT.
1: Les històries que em fan més por

Beet zucchini. Beet zucchini.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber Trescatinfo, els republicans han convocat per al mateix dilluns, a la tarda, un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa per als comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra la recuperarà. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants a les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull.
1: Últim dia avui de campanya electoral per a les autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el Partit Popular com el PSOE es volquen aquests últims dies i hores a mobilitzar el seu electoral tradicional. El Partit Popular per assolir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez.
2: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
1: Al Festival de Cinema de Canes, presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, i de Ceniza en la boca, del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. El Palau Martorell de Barcelona inaugura avui l'exposició internacional Icons, la retrospectiva més important del prestigiós fotògraf nord-americà Steve McCurry.
2: Hi ha 150 obres de gran format que mostren imatges fetes arreu del món que recullen moments quotidians i els intensos retrats que l'han fet famós, com ara el de la nena afganesa d'ulls verds que es va publicar al National Geographic el 1985 i es va convertir en una icona. Als seus 76 anys, McCurry no ha perdut la intenció de plasmar les vides en un instant i admet, en la seva visita a Barcelona, que no podria veure sense fer fotografies. That's just what
3: gives us meaning. És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
2: Icons es podrà visitar fins al 6 de setembre.
1: Esports, nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara els gironins sumen 40 punts. Ha estat un dels partits que ha tancat la jornada 36 de la primera divisió de futbol.
2: També ha jugat el Madrid, que ha derrotat 2-0 l'Oviedo, mig a xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. En acabar, Mbappé ha acusat Álvaro Arbeloa de dir-li que era el quart davanter de la plantilla, un extrem que el tècnic blanc ha negat. També s'ha jugat a primera el València 1, Rayo Vallecano 1.
1: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. Els verd i negres han superat els andorrans per 101-79.
2: En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits a quarts de final i els següents marcadors: Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
1: I pel que fa al torneig de tenis Masters 1000 de Roma, l'italià Jannik Sinner ha eliminat en quarts el rus Andrei Rublev i jugarà les semifinals aquest divendres enfront del rus Daniel Medvedev, que ha deixat fora el madrileny Martín Landaluce. En dones, la nord-americana Coco Gauff jugarà la final femenina dissabte després de superar la romanesa Sorona Cirstea. S'hi enfrontarà a la ucraïnesa Elina Svitolina, que s'ha imposat a Iga Swiatek a les semifinals.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 15 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui divendres arriba vent de nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran avui els 22 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Pal sortirà el sol a les 6:27 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 34 minuts.
0: Lara García, bon divendres, què tal?
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el divendres amb una cita del cineasta George Lucas, que acaba de fer 82 anys i diu: els somnis són summament importants, res s'aconsegueix sense que s'hagi imaginat abans.
0: Doncs molt bé, ens apuntem a aquesta frase de George Lucas per engegar aquest matí de divendres. Per fi hem acabat la setmana i en aquest programa ja ho sabeu que celebrem com cal que hem arribat al final de la setmana. De fet, us imagino saltant del llit amb alegria perquè demà el despertador no sonarà, que esteu fent el primer cafè amb un somriure perquè per fi és divendres, que sortiu a córrer o aneu al gimnàs amb una vitalitat digna d'aquest dia de la setmana, que encara us quedeu al llit 5 minuts més perquè fer el mandra tampoc està tan malament, tot al contrari. En resum, us imagino escoltant la ràdio amb un somriure d'orella a orella, perquè sí, estimats oients, avui és un dia per celebrar-nos. Per tant, poseu-vos guapos i guapes i que visqui la festa, i més quan sona aquest èxit en majúscules de Sister Sledge.

0: Avui, 15 de maig, és el Dia Internacional de les Famílies. Va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 1993. Com ja acostuma a passar, aquest dia busca conscienciar sobre el paper fonamental de la família en l'educació, la formació dels fills i la unió familiar. Però hi ha un fet destacat que no podem passar per alt. Avui també se celebren els diversos tipus de família i la seva importància com a espai de convivència i transmissió de valors. I és que, com s'acostuma a dir, cada família és un món. Avui tampoc podem oblidar celebrar la família que hem escollit, el nostre entorn, les nostres amistats, de fet, la nostra xarxa de seguretat. Perquè més enllà del sang de la meva sang, és una sort tenir una família amb qui es pot comptar. Aquest és un dels grans tresors que hem de cuidar, mimar i estimar. Que visqui la família, també la més matinera de la ràdio.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar de llit. Maio, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què tal?
2: Mira, m'has fet pensar en l'inici d'Anna Karenina, que és un dels més bonics de la literatura.
0: I tant, noi.
2: Escolta'm, com ho portes? Bé o no?
0: Sí, que home, és que un divendres no es pot portar mai malament.
2: Bé, depèn del dia, però
0: sortit
2: plou.
0: Sortit a casa plovent, sí.
2: Ah, però ja està. Escolta, doncs tenim 6 hores de programa animadetes i agitades per rematar aquest divendres amb alegria, bon humor i tota l'actualitat, com sempre.
0: Explica'm.
2: Doncs mira, encara pendents de les vagues d'educació, que avui seguiran a Lleida i al Pirineu, parlarem de les infiltracions de Mossos, perquè ahir Núria Parlon va dir una frase a TV3 que ens va sorprendre bastant, que va dir una mica, escolti, tothom ho ha fet. Doncs trucarem a una exconsellera d'Interior com un selectura per preguntar-li com si és així
0: si ens ho pot confirmar.
2: O no. Exacte. Després, ahir que va quedar vist per sentència el judici als Pujol, tindrem a l'advocat d'Oriol Pujol, el Francesc Sánchez, perquè ens expliqui com ha anat. I enviarem a la Lara García a renovar-se el DNI perquè hi ha un col·lapse absolut a les comissaries per renovar-se'l i anirem allà per copsar l'ambient. Crec que ja el té en vigor, però sí. Per si l'heu de renovar...
0: Doncs mira, t'hauria donat el meu.
2: Que sabíeu que és difícil renovar-lo per agafar avions i anar a Andalusia, per exemple, on hi ha eleccions aquest diumenge. També hi connectarem amb la Paula Brujats i el Toni Soler. Després traurem l'espina de l'actualitat. Al dilema parlarem...
0: A veure, que m'interessa.
2: ...de les crítiques a Maya Montero.
0: Molt bon tema.
2: I de com funciona aquest escarni a xarxes, i fins a quin punt un artista ha d'estar o no supeditat a tot això. On està el límit, on està la frontera?
0: I a més recordem també que Maya Montero havia tingut molts problemes de salut mental, els havia expressat. Recordem també quan va sortir a l'escenari amb la bitxota per cantar Roses, que li tremolava tot el cos. El seu retorn ha sigut complicat i és interessant debatre si totes les crítiques que ha rebut...
2: I que alhora estàs pagant bastantes desenes d'euros per anar a un concert en què esperes que el cantant afini.
0: Hi ha un tema
2: interessant. La taula de recomanacions del cap de setmana, amb totes recomanacions afinadíssimes dels nostres experts. I res, després avui el concurs pendent des de la UB. Per tant, podeu veure els nostres estimats Joel Díaz i Gerard Jubany en directe fent la seva màgia.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, tu ets molt de l'Oreja de Van Gogh o no?
3: No massa.
0: No t'imagino allà cantant Roses amb el mòbil.
3: No, alguna cançó em sé, però no...
0: Quina cançó
3: no
0: saps?
3: Seria aquesta, no.
2: Estic segur que te'n saps moltes més de les que creus, que és el que a mi em va passar quan ho vaig redescobrir.
3: Aquestes coses, no?
4: El 28.
2: Si vas al concert, em cantaràs 6, 7 i 8. Que és una cosa... A mi em va passar que jo vaig anar al concert de l'Oreja de Van Gogh i vaig veure que em sabia moltes més cançons de les que recordava.
0: És que ha sonat molt.
4: Són tot tamassos.
0: L'altre, la fan de l'Oreja de Van Gogh, què ha de dir?
3: Jo és que en aquella època estava més pel grunge.
0: Molt bé. Ja t'imagino, també. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormia?
3: Doncs mira, portem algú que sí que afina, Shakira.
0: Els seus fills també afinen, perquè com que surten amb autotune a l'escenari, així qualsevol afina. Què ha passat?
3: Doncs mira, aquesta matinada s'ha presentat a Nova York l'espectacle de la final del Mundial de Futbol, que aquest estiu es disputa als Estats Units, al Canadà i Mèxic. I Shakira ha sigut protagonista.
5: And it is honestly very excited, very exciting. Well, along with
3: bàsicament, que sàpigues que ha presentat la cançó Dai Dai, que ja està disponible a les plataformes de streaming, que serà l'himne del Mundial. Shakira ha explicat que els beneficis que n'obtinguin aniran per una bona causa, per una fundació que treballa per l'educació dels nens sense recursos arreu del món. Però anem al bistec, a la cosa que ens interessa.
0: Ara.
3: Els nord-americans volen convertir la final del Mundial en una mena de Super Bowl.
0: Ja hi som.
3: I per primer cop a la història dels Mundials hi haurà un espectacle al descans.
0: Molt bé.
3: Això vol dir que el descans de la final del Mundial no durarà 15 minuts. Tot apunta que durarà uns 25.
0: Bé.
3: Cosa que ja et dic que als aficionats al futbol i els futbolistes que jugaran a aquest final, molt no els agradarà.
0: No els hi farà gaire gràcia.
3: No.
0: Que respirin, home, que estiguin allà al banquillo. Anava a dir fent una cerveseta, no? Perquè no toca, però...
3: Poden mirar fins i tot un capítol d'una sèrie.
0: Sí, exacte.
3: En tot cas, aquesta matinada s'ha fet públic. Qui actuarà? Perquè s'ha presentat l'espectacle, per tant, ja sabem...
0: Exclusiva.
3: A més de Shakira, també hi actuaran Madonna i el grup sud-coreà BTS.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm, gens malament el cartell, eh?
3: La final del Mundial,
0: molt bé.
3: 25 minuts escoltant la música d'aquests tres. Això serà el 19 de juliol a l'estadi MetLife a Nova Jersey, al costat de Nova York.
0: Estarem pendents, doncs, del 19 de juliol i d'aquest espectacle amb BTS i Madonna en aquesta meitat.
3: Es veu que no toca l'oreja de Bangkok, eh?
0: Lara!
4: No hi aniré.
0: Tampoc podries. Gràcies, Àlex. Ui, escolta'm, que
4: bueno.
0: Has dormit malament avui.
4: Bueno.
0: Com has dormit?
4: Bé, no he dormit bé, sí.
0: No vas a ralentir?
4: Una mica, eh? M'he llevat com 5 minuts tard i ja va com tot 5 minuts tard avui, però no passa res.
0: Doncs vinga, va, energia, que estem a punt d'arribar a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per l'avenç en el tractament de la celiaquia. Un equip de científics de Barcelona ha pogut crear una molècula que pot degradar alguns components del gluten i actuar al principi del procés de digestió, evitant la resposta inflamatòria i autoimmunitària del cos. De moment només s'ha provat en ratolins, però hi ha esperança.
0: Una notícia que ens hem assabentat fa poques hores i que també ens serveix per preguntar-nos de què parlarem poc.
4: Doncs mireu, del projecte del tren orbital. Això és una infraestructura ferroviària dissenyada ara fa uns 20 anys amb la idea d'unir el Vallès, el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona, sense passar per la capital. En total es veu que serien unes 39 parades, uns 119 quilòmetres en total. També sabem que ara mateix Rodalies no està vivint ni passant el seu millor moment, però... bones notícies, perquè no s'hauria de construir tot des de zero, sinó que només serien 68 quilòmetres que s'haurien de fer de nova construcció. La resta, doncs, es podrien aprofitar infraestructures que ja hi ha, com ara, per exemple, la línia R3, R4 i R8. Això el que permetria seria enllaçar ciutats com Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú.
0: Home, estaria molt bé aquest tren orbital sense la necessitat de passar per Barcelona, però potser que abans ens n'asseguréssim que el tren funcionava bé.
4: Total.
0: Perquè
4: total.
0: Potser que primer invertim en el que ja tenim fet.
4: Ah, exacte. Primer arreglem-lo d'aquí.
0: Anem a arreglar-ho, perquè si no ja veig un altre problema ara amb aquest tren orbital.
4: Vaja, això ho seria.
0: Sí, sí. Veurem com acaba aquest projecte.
4: No acabarà
0: enlloc,
4: jo crec.
0: És que el problema endogàmic de Renfe, que els hi hem d'explicar als oients que ens estan escoltant i que cada dia se'l troben. Això sí, tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
4: Sí, bona notícia per als fans dels còmics. El 44è Saló del Còmic Barcelona arrenca avui a Fira de Barcelona Montjuïc i se celebrarà fins diumenge. Combinarà la presència de figures destacades del còmic contemporani amb talent local i també noves veus internacionals. L'any passat, la Fira va acollir unes 110.000 persones i aquest any el Saló canvia de pavelló. Es farà número 8, perquè hi ha obres on l'espai anterior on celebrava el còmic. Sentim a la directora del Saló, a Meritxell Puig.
7: És un bon any, segueix sent un bon any. O sigui, tenim un munt de convidats, tenim un munt d'oferta. Sí que és veritat que el handicap és que tenim el pavelló que tenim i tenim l'aforament que tenim i hem de treballar amb l'aforament que tenim i tot depèn de com poses els estants, com flueix la gent, com quan entra, quan comencen a fluir, el mateix que ens passa també amb el manga. Llavors, fins a l'últim dia no veurem una mica com van les coses i com de moment va bé, de moment estem molt contents.
0: Doncs escolta'm, si estan contents i les coses van bé, nosaltres que
4: ho celebrem.
0: Clar que sí, un quart de sis del matí, pràcticament 3 minuts, fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya, i és moment d'apartar les criatures perquè arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Ah, ah, sempre és un misteri, sempre.
4: Ah, ah.
0: Ah, ah, Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és aprendre de manera entretinguda. Això és el que han viscut alumnes de secundari del Camp de Tarragona que han participat en la iniciativa Els Ulls de la Història, l'experiència didàctica. És una activitat immersiva amb ulleres de realitat virtual per conèixer el patrimoni català.
9: Les parts que més ens han agradat són les parts en les que estàvem flotant i veient des de dalt doncs, la cartoixa, i les parts en les que podíem interactuar perquè era com molt divertit i semblava que era de veritat.
10: Ens ha semblat una molt bona experiència perquè a part d'estar aprenent també hem pogut disfrutar i interactuar entre nosaltres d'una altra forma.
8: El projecte inclou el castell de Miravet, l'església de Sant Joan de Boí, el jaciment de la Roca dels Moros, el Cògol i la cartoixa d'Escaladell.
0: I un dels moments favorits per l'equip d'aquest programa és quan destapem la nostra revista del cor. Avui tenim dos temes, escolta'm, que són antagònics però complementaris.
4: Sempre.
0: Sempre, és important. Com batega el cor aquest matí, Lara?
4: Batega amb la reina Letícia. Ja coneixem la seva exquisita oratòria i ara ha tornat a fer un discurs brillant. Ho ha fet als Premis de Literatura Infantil i Juvenil i ha reivindicat la importància de la lectura i fins i tot ha llegit un fragment d'un dels llibres guardonats que es diu La quarta vida de Blanca Cuervo. Aquest llibre posa en valor el perill de les xarxes socials entre els adolescents i el moment en què ella ha llegit el fragment s'ha fet viral a les xarxes.
0: És que, a veure, el fragment que ha escollit... Escoltat en boca de la reina Letícia...
4: Sobta. Sí,
0: com a mínim sobta, sí. Perquè diguem que com que la monarquia hi ha unes línies tan marcades...
4: Clar, molt encursetat.
0: Clar, de cop i volta ella se surt una miqueta, va per la tangent...
4: I flipem.
0: Amb coses com aquesta.
11: Yo es que me tiro en la cama después de un día de mierda en el Insti, empiezo a ver TikToks, y ¿sabes lo que me ha salido más de una vez? Pues primero ves a una tía... impresionante. No, pero de esas tías, a ver, guapas de verdad, ¿eh? Yo no sé si serán filtros o qué, pero de esas que te hacen pensar que harías lo que fuera por ser como ellas. Y que con esa cara y ese cuerpo, tu vida tiene que ser facilísima. Y entonces te enseñan sus pisazos. Las vacaciones en playas que parecen paraísos y tú te quedas ahí con el culo torcido. Y entras en su perfil para ver en qué trabaja y tiene un link al perfil de otra red social... la que realmente le da dinero, y ya lo sabes. Sabes quién es ella, a qué se dedica, sabrás que Blanca estaba obsesionada con sacar algo de pasta.
0: Escolta'm, a Star is Born.
4: Sí, Star is Born.
0: Ha nascut una dobladora. O sigui, reina Letícia, que ha de fer és doblar llibres, ara,
4: total,
0: audiollibres, d'aquest.
4: Total, sempre audiollibres.
0: S'ha posat totalment en el paper, ens interpreta molt bé.
4: Ens hem quedat amb el culo torcido, eh?
0: M'encanta la reina Letícia fent això.
4: Quina veu. A mi el que m'agrada més del vídeo és que diu, voy a leer un fragmento. I no el llegeix, en realitat, ja se'l
0: sap
4: tot.
0: Ja sap, és que és molt intel·ligent, eh?
4: És tan bona, que gairebé no mira
0: molt.
4: El paper.
0: M'agrada molt,
4: Últimament està sortint molt la reina. Bueno, doncs, l'estan aprofitant.
0: Passem de la reina Letícia al folclore espanyol amb Maria del Monte.
12: Amor primero, eres mi amor.
0: Bon dia, matiner. Benvingú a Catalunya Ràdio.
12: Y se queda prisionero.
0: Un rebujito per començar el cap de setmana. Escolta, què ha passat amb Maria del Monte?
4: Gira cap aquí. Maria del Monte va tenir una llarga conversa amb Aymar Bretos, el nou programa d'entrevistes que està fent a la Sexta amb la Noche d'Aymar. Van parlar sobre homofòbia, dels drets LGTBI i de la seva pròpia relació personal amb la periodista Immaculada Casal. Diu que ella sempre s'ha sentit una persona molt afortunada perquè, per sort, doncs no s'ha trobat amb situacions desagradables, però el que criticava és que encara es necessiti sortir al carrer per lluitar pels drets LGTBI. I deia això.
13: Tú no puedes tener que acompañar a tu hijo, a tu hija, a una manifestación para pedir permiso a poderse querer. Eso me parece una atrocidad. Y tú tengas que apoyar a tu hija, a tu hijo, a su pareja, para que lo dejen amarse. Es que estamos perdiendo la cabeza. Es que la estamos perdiendo un poquito. Siempre será siempre mucho más bonito ver a dos personas besarse que ver a dos personas dándose una guanta.
0: Treballosa l'entrevista de Maria del Monte amb Aymar Bretos. La recupereu perquè val la pena, i el cert és que hi ha hagut tantes dones d'aquesta època, lesbianes, que han hagut de portar-ho en secret, que hi ha, sí, hagut, que hi ha un reguitzell de folclore espanyol que a l'armari ven tancadetes.
4: Sí, m'ha agradat, ella diu, però jo és que això de sortir de l'armari, com que no ho he viscut mai... I també és molt xulo com sentir-la.
0: I he de dir-te que va venir a col·lapse i és una dona meravellosa, Maria del Monte. Dit això, quins sons deixa la ràdio?
4: Al matí de Catalunya Ràdio, el Marc Gili i la Beli Hernández, els líders del grup d'Orient, ens van explicar la seva fórmula per continuar treballant junts malgrat la ruptura com a parella.
14: Un dia ens vam seure tots i vam dir, bueno, què està passant aquí, no? Això no pot ser. Hem de verbalitzar el que ens passa per dintre. Si t'ha molestat alguna cosa que he dit, si us plau, digue-m'ho, et demanaré disculpes. El perdonar i saber demanar perdó també al mateix temps és molt, molt important. I d'ençà, fins ara, quan algú té una sortida de to o s'equivoca, automàticament ha de demanar perdó, el tema salda amb una abraçada.
15: També és que són persones amb sensibilitats diferents i tu has aprenent el que tu et molesta i l'altre no, no? I això és conèixer una persona, no? I respectar-la al cap i a la fi.
0: Pràcticament 6 minuts i arribem a 6:15. Love is a burning thing and it makes a fiery ring. Estem aquí al ranxo dels matxiners. Aquestes hores, macho, més a pasturar amb les vaques. Què passava tal dia com avui, Marta, va?
4: Doncs mireu, un 15 de maig del 2003, la cantant de country June Carter Cash, la segona dona de Johnny Cash, moria després d'una operació complicadíssima. Va tenir molts èxits, els va tenir al costat de Johnny Cash amb cançons com Jackson o aquesta que sentim, Ring of Fire, que van coescriure precisament sobre el moment en què es van conèixer. Van mantenir una relació des del 1968 fins al 2003, any, per cert, en què van morir tots dos, només amb 4 mesos de diferència, wow. I la cançó parla precisament de l'amor prohibit, però que està predestinat a passar. Es veu que quan es van veure va ser amor a primera vista i que fins i tot els va acabar costant els seus dos matrimonis.
0: Millor, quina història... Wow. Per acabar la setmana.
4: Intensa, molt intensa,
0: exactament. Quin dia ens espera també astrològicament parlant? Avui ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
16: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana tindrem la lluna nova a Taure i això ens porta cap a una energia molt més terrenal, senzilla i concreta. Després d'una setmana parlant d'abundància, ara toca baixar-ho a la vida real. Què és el que ja tens? Què pots cuidar millor? Què vols fer créixer amb calma? Taure ens recorda que l'abundància no sempre ve de buscar més, sinó d'evitar millor el que ja hi ha. Avui és un bon dia per tornar al cos, al present i a les coses que sostenen de veritat el nostre dia a dia. Bon cap de setmana!
0: Bon cap de setmana també a la gent d'Astrocat.cat. I qui bufarà espelmes?
4: Avui felicitem el futbolista francès Ousmane Dembélé. En fa 29, també en suma un més al gran Wyoming. Arriba al 71 i avui en fa 73 el músic, compositor, multiinstrumentista i productor britànic Mike Oldfield. I acabem dient anys i anys per molts anys a Isidre Esteve, que avui bufarà 54 espelmes.
17: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: I avui que fa anys, Michael Field, és un bon moment per recordar un dels seus números 1. Quina meravella! És Moonlight Shadow.

0: no et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el judici a la família Pujol que ahir va quedar vist per sentència. Entrevistarem Salah Hamal, historiador d'origen palestí que aquest any ha rebut la Creu de Sant Jordi. A la tarda, amb Francesc Garriga, serem al Saló Internacional del Còmic de Barcelona que avui obre portes. El Catalunya Nit tancarà la setmana parlant amb l'expedició del Centre Superior d'Investigacions Científiques que ha viatjat a Groenlàndia per investigar la història climàtica de l'Àrtic. I aquest cap de setmana, el suplement. Dissabte farem una taula amb dones que han parit en un cotxe, un ascensor o a casa en 5 ocasions. A l'Eclipsi coneixerem les nits del director de televisió, Tinet Rovira, l'endemà que s'hagi celebrat la gala d'Eurovisió.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 15 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern i Esquerra presentaran dilluns el pacte pel tren orbital, la condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos.
1: De fet, la formació d'Oriol Junqueras ha convocat per a dilluns mateix, a la tarda, un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. La línia orbital, recordem-ho, és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament.
0: Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa confia que Esquerra complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu.
1: Illa també creu que el conflicte amb els docents no interferirà en aquestes negociacions.
2: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
1: Ho ha dit des de Califòrnia, on avui farà l'última parada del seu viatge a Los Angeles.
0: Doncs, de moment, sembla que l'acord amb els docents no sembla tan a prop.
1: Ahir va haver taula sectorial. El Departament d'Educació es va reunir amb els sindicats de l'ensenyament, entre els quals hi ha l'USTEC, el majoritari. Van acostar posicions en relació amb l'escola inclusiva, però l'escull continua sent la millora salarial. Dimarts de la setmana que ve hi ha una nova reunió, però l'USTEC ja avisa que no hi aniran si el govern no els fa arribar dilluns una proposta concreta sobre salaris. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i el representant del sindicat USTEC, Andreu Mumbrú.
3: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
4: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
1: Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui fan vaga a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: De l'exterior, destaquem que Donald Trump diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu, diu, de cooperar i donar estabilitat mundial.
5: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
1: Tot i això, Xi Jinping adverteix Trump que no intervingui en la qüestió de Taiwan, l'illa que la Xina reclama com a pròpia.
0: Mentrestant, representants del Líban i d'Israel han reprès les negociacions de pau a Washington.
1: Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc es volà. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelí ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
0: I Pedro Sánchez ha defensat Lamine Yamal.
1: Recordem que el jugador del Barça va onejar una bandera palestina durant les celebracions del títol de Lliga. El president espanyol ha fet una piulada a X on diu que els que consideren que vorellar una bandera d'un estat és incitar a l'odi, o bé han perdut el seny o han quedat secs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que Lamine només ha expressat la solidaritat per Palestina que senten milions d'espanyols. Respon així el ministre israelià de Defensa, que acusava l'estrella del Barça de fomentar l'odi amb el seu gest.
0: Recte final a les eleccions andaluses.
1: Últim dia de campanya pels comicis de diumenge. El Partit Popular i el PSOE estan volcats a mobilitzar els seus electors. El Partit Popular té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre que el PSOE, amb Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que esquitxi Pedro Sánchez.
0: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
1: Estan acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política.

0: De 6 del matí, 5 minuts. Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, molt bon dia també.
2: Bon dia.
0: Vinga, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
1: Avui amb dos noms propis en gairebé totes les portades, Xi Jinping i Donald Trump. Xi, que segons La Vanguardia sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi, ho diu El País, segons El Periódico, han exhibit sintonia.
2: L'Ara té la portada més diferent de totes, monotemàtica i visualment divergent de la resta. I veiem dibuixat un laberint. Persones de diversos països de l'estranger dibuixades passant per diverses vicissituds. Al mig, dos carnets on es llegeix estrangers. I el titular, l'immigrant al seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de fons del còmic de la Generalitat.
1: Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents.
2: I El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia, Juan Moreno, sosté que una majoria a Andalusia donarà la centralitat al canvi a Espanya.
0: I avui a les pàgines d'opinió dels diaris, la cimera de la Xina i també les negociacions dels docents per millorar les condicions.
2: La Vanguardia, El Periódico i El Mundo dediquen l'editorial a la trobada de Donald Trump i Xi Jinping.
1: La Vanguardia diu que la cimera significa la voluntat d'una relació bilateral marcada per una cooperació estable.
2: I remarca que el líder xinès ha advertit al dels Estats Units que la independència de Taiwan podria causar una guerra.
1: El Periódico titula una cimera per l'estabilitat i diu que tot apunta que la cimera acabarà amb acords que restableixin certa confiança entre els dos països.
2: El rotatiu diu que la pedra de toc serà la posició que Trump estigui disposat a assumir sobre Taiwan a canvi d'obtenir concessions que pugui presentar als seus electors com una victòria.
1: El Mundo va una mica més enllà i remarca que així marca el pas a Trump.
2: El rotatiu considera que el president xinès ha convertit la cimera en una demostració de força, culminada amb una amenaça directa a Washington sobre Taiwan.
1: Pel que fa als mestres i professors, l'escriptor Sebastià Alzamora diu que les vagues a Catalunya i al País Valencià posen en joc qüestions que ens afecten a tots.
2: Alzamora considera que no només estan en joc unes condicions laborals, sinó el nostre futur com a societat democràtica catalanoparlant.
1: A les pàgines de Catalunya del País, el director general de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol Humet, exposa que la infància no ha de pagar els desacords.
2: Defensa que les reivindicacions de mestres i professors són legítimes, però que no s'han de suprimir les colònies.
0: Ella és molt fan dels dilluns perquè ve aquí a la ràdio encantada de la vida, una persona amb un optimisme el dilluns que ens aixeca tota la redacció, però el divendres segurament encara és més feliç. Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia, doncs també.
0: No?
3: Sí.
0: O divendres estàs de baixón perquè arriba el cap de setmana.
3: No, home, no.
0: Potser vas al revés del món.
3: Era prou faltar, però no tant el cap de setmana, eh?
0: Vinga, va, donem un cop d'ull a la premsa digital. Alerta, la notícia que no agradarà als valencians ni als amants de la paella.
3: Tu t'agrada la paella?
0: M'encanta.
3: Doncs tampoc t'agradarà gaire.
0: A veure, explica'm això.
3: Una paella express que promet textualment assaborir Espanya en 5 minuts.
0: Ui.
3: És l'última aposta de la companyia japonesa Nissin Foods, inventora del ramen instantani. Detallen que té un caldo de marís gustós que es corona amb gambes, calamar, mongeta verda i pebrot verd per un acabat brillant i acolorit.
0: Ui, malament.
3: El vídeo de promoció és de Barcelona. Es veu Barcelona, de fet, amb el Parc Güell i el mar de fons. Ho veiem a La Vanguardia, en aquests potets de l'aigua calenta.
0: Recordem que el menjar, poc lent, amb les seves coccions,
3: correcte,
0: el bon socarradet de la paella...
3: Exacte.
0: No perdem de nord... De...
3: Per voler anar ràpid...
0: Exactament.
3: Si vols anar ràpid, fes una truita.
0: Alerta als alumnes que aquest any facin la selectivitat.
3: Catalunya, Galícia, Múrcia i Aragó han anunciat que faran servir detectors de freqüència per detectar alumnes que facin servir intel·ligència artificial durant els exàmens, és a dir, mòbils, orelleres, rellotges, ulleres intel·ligents. Ho explica l'Espanyol. Ara, en cas de detectar-ne algun, la prova s'anul·larà.
0: I alerta, rècord Guinness de tallador de pernil. M'encanta.
3: T'encanta el pernil, però...
0: M'encanta el pernil, tallar-lo gens.
3: Anava a dir...
0: No.
3: Un home de Huelva ha batut el rècord de passar-se 72 hores seguides...
0: Mare meva.
3: Tallant pernil. N'ha tallat 50, que venen a ser uns 16 quilos. Qui ho ha fet és Juan Bautista Gil, del municipi de San Juan del Puerto. És el segon intent que feia i ha superat... Això ja s'havia intentat, de fet. Ha superat en 7 minuts un tallador valencià que tenia el rècord. Sí. Durant més de 3 dies ha estat aïllat en una cabina climatitzada sota supervisió mèdica i de jutges o notaris. Ho llegim al Huelva Informació.
0: Déu-n'hi-do, t'ha de quedar la mà...
3: Feta, per
0: dues rodes.
3: Ara s'ha de menjar. Ja, pujar aquest pernil, també.
0: I tant.
3: No, que, escolta, això és el bo.
0: Passat el 8 i cap a Catalunya Ràdio. Què perd, Lleida?
3: Doncs emblemàtica llibreria El Genet Blau, després de 25 anys treballant de cara a públic més infantil. Sobretot la seva fundadora i propietària diu que prenen aquesta decisió perquè volen prioritzar la seva vessant més editorial i els serveis culturals i mantenir un comerç físic, diu que limita

0: molt. Llegim les seves paraules al Segre, que també recull que la reacció de la gent diu ha estat emocionant.
1: A veure, hem començat el divendres una mica xipi-xipi, amb una clara baixada de les temperatures.
2: Sí.
1: Què ens espera, Marc, per avui?
2: Doncs més xipi-xipi, perquè bueno, tindrem un matí encara més ennuvolat, amb pluja, de fet, a les comarques de Girona, també amb ventades al sud del país. A la tarda, els ruixats seran localment intensos, es mouran, de fet, de Girona cap a l'àrea de Barcelona, i pel que fa al cap de setmana, demà sol, amb ruixats només al Pirineu, i diumenge també repetirien alguns ruixats de tarda al terç nord del país i arribarien ennuvolades durant la tarda per les comarques de Ponent.
1: Pràcticament 4 minuts per arribar a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns apunts culturals. Avui tenim allò teca de la bona, perquè és divendres, engega el cap de setmana. I amb què comencem, Marta?
3: Doncs mireu, parlant del festival Embassat de Sabadell, perquè avui arrenca i fins diumenge s'hi podran trobar i veure una trentena d'artistes, i passaran el Petit de Caleril, Mishima, Losa, Filla de Cassandra, Grego Tecno, que ens encanta.
1: Ens encanta Grego Tecno, ens encanta.
3: Ens encanta, i també hi haurà Dan Peral Albo i el Comboi, i el mateix Dan doncs ens ha enviat aquest missatge per a matiners.
4: Hola, sóc en Dan, i de veritat que tinc moltíssimes ganes de l'Embassat. És un festivalarro increïble. Tinc la sort de conèixer una noia que està a l'organització i m'explica com treballen, com funcionen, i hòstia, joder, no hi he estat mai dins, però és un rotllo i un tarannà que joder, venen ganes de tocar-hi, de formar-hi part. I que guai que hagin comptat amb nosaltres. Farem un bolo a l'alçada d'aquests 18 anys de festival i convidem a tothom a venir, que, joder, que sempre és guai concerts en directe, més en aquell espai idíl·lic i amb uns tan ben parits com els de l'Embassat. Així que serà molt xulo, molt divertit, i farem un bolo especial i ben bonic.
1: Una abraçada també des de la ràdio al Dani Peralbo. I tenim més coses.
3: Parlem de Sopa de Cabra. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. Ahir els vam tenir al Matí de Catalunya Ràdio presentant aquest documental fantàstic. Avui comencen gira per celebrar els seus 40 anys. Ho fan a la sala Rasmatàs amb un doble concert avui i demà. Això sí, amb totes les entrades venudes. I, per tant, si no heu pogut aconseguir aquestes entrades, apunteu, perquè els podreu veure també al Festival Portaferrada, al Festival Camins Manresa, a Terramar de Sitges o al Pau Paterres de Tàrrega.
1: I alerta, perquè tenim més música i crec que alguna novetat, Marta.
3: I aquesta t'agradarà, perquè és amb Catarres. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. Passant els dies, passa la vida, i porto aquest somriure. Aquest tema es diu Diumenge sense drama. Ho aprofiten també avui divendres per anunciar que faran una gira aquest estiu que recorrerà tot el país, però abans, demà dissabte, els veurem a la festa Estrella d'Am.
1: I aquí també treu nova música és Llun Rajola. La més bonica de tota la festa.
3: És un disc que es diu El món no està fet per als romàntics, i ell mateix ens ha enviat aquest missatge des de Lleida.
5: Bon dia, matiners. Com anem? Ja ho diuen, que qui matina, Déu l'ajuda. I avui ve Llun Rajola a ajudar-vos a tots amb el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Un disc que parla fonamentalment de l'amor en totes les seves formes, i no només això, remou una mica les coses. Però no patiu, perquè és un disc molt vitalista i és un disc molt, molt, molt bailongo. Així que teniu tot aquest estiu, tot aquest any, l'any que ve i els que faci falta per gaudir-lo, perquè de veritat que un disc no es treu cada dia.
1: Doncs moltíssimes gràcies també a Llun Rajola, i acabem amb tres apunts, Marta.
3: Mireu, molt ràpid, parlem d'una obra de teatre que s'estrena avui a Dinamarca, a la Sala Beckett de Lluïsa Cuniller, amb un elenc fantàstic com són Pere Arquilluer i Imma Colomer. També avui al Teatre Victòria hi podreu veure l'espectacle Rodin, un espectacle de dansa de Sergio Bernal, que és un dels ballarins ara mateix més influents de l'escena internacional. Ho presentarà avui mateix al Teatre Victòria. Això és un festival que es va estrenar ja al Festival de Peralada i s'ha pogut veure per arreu del món, i avui arriba doncs per fi a casa nostra. I avui a Girona, a les 8 del vespre, hi haurà concert de Lemon Squeezy, que és un quartet suec que val molt i molt la pena. Per tant, apunteu avui a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre.
1: Arribant pràcticament a 3 quarts de 6 del matí, és moment de agafar el nostre transistor particular i moure el dial. Cap on? Jan Soteres, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003 per recuperar una entrevista que Toni Clapés va fer a Joaquín Sabina al programa Versió Original de Catalunya Ràdio. El cantautor presentava el disc Dímelo en la calle i va demostrar la seva faceta de poeta, fins i tot a l'hora de respondre les preguntes.
7: Un disco, ahora lo comentábamos a micrófono, en fin, bueno, cuando vi las noticias, muy reflexivo, hablas mucho, hay muchas letras hablando del corazón, ¿no? Se ve que, no sé, del achaque, te has vuelto como más reflexivo o has valorado muchas más cosas que antes quizá no valorabas.
8: He tenido más tiempo, he tenido menos calle, menos bares, he estado más asustado, he estado más metido en casa, he tenido más horas. Y tenía un montón de canciones en el cajón, he escrito otras, he mezclado unas con otras. No he grabado presionado por nada, porque no estaba yo en condiciones de dejarme presionar por nada. Lo hemos hecho a trocitos cuando hemos querido, en el estudio de mi casa, en otros estudios. Y sí, mucho me temo que ha salido un poquito más tristón, reflexivo, introspectivo, corazonado y todo eso.
1: I quan falten 14 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des del Marroc, Guillem Soler, bon dia.
9: Bon dia, matiners. A pocs quilòmetres del desert del Sàhara, el Marroc té una de les seves perles. És el poble de Kela Mgouna, amb un paisatge verd i florit que contrasta molt amb l'entorn, i on el segon cap de setmana de maig celebren el Festival de les Roses. Se celebra el final de la temporada de recollida de roses i hi ha exposicions florals per tot arreu i moltíssimes parades de productes amb la rosa com a protagonista, com ara cremes, olis, perfums o infusions. També s'aprofita per celebrar danses i balls tradicionals berbers. El punt àlgid de la festa arriba amb la tria de la reina de les roses, entre tot de joves vestides amb les seves millors gales i adornades amb milers de pètals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des del Marroc, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies també al Guillem i al Roger. A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
10: 6 hores d'actualitat, notícies, magazín i humor, tot el que farem. M'estic allunyant del micro perquè m'estava posant bé, però ara ja estic a lloc. Parlarem de les novetats dels pressupostos del govern, que tot sembla coreografiat perquè s'aprovin la setmana que ve. També d'aquesta afirmació que va fer Núria Parlon sobre que tots els governs han infiltrat persones o han infiltrat Mossos en organitzacions. Veurem, en parlarem amb Montserrat Tura. També tindrem l'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez, ara que ja ha quedat vist per sentència al judici. I anirem a renovar el DNI perquè hi ha un col·lapse bastant absolut per renovar-se'l. Al dilema parlarem de les crítiques a Maya Montero, recomanacions del cap de setmana i acabarem amb el concurs pendent des de la UB avui.
1: Doncs a partir de les 6 amb Frederic Vincent, al matí de Catalunya Ràdio. I com sempre, oients, us convidem a jugar, encara que estigueu una mica dormits, pareu bé les orelles, també les nostres concursants habituals, Lara García i Marta Viana, perquè arriba el moment de la dada mullol.
10: Doncs com que també parlarem de les eleccions andaluses, una dada sobre Andalusia.
11: Sevilla tiene un color especial.
1: Molt bé, molt bé, això fa festa.
10: M'agrada perquè he dit eleccions andaluses, has dit ui, i dic dades sobre Andalusia. Bueno, va, doncs valent, digue'm.
1: A veure.
10: Quants municipis té Andalusia?
1: Que sé.
3: Porquilla, porquilla.
10: Va, us donaré una pista. Catalunya té 947 municipis en una superfície de 32.108 quilòmetres quadrats.
1: Val.
10: Andalusia té 87.597 quilòmetres quadrats, per tant, el triple.
1: Però de població jo crec que són menys, que sí? Ai, de municipi... Menys.
3: Però hi ha molt poblet, eh?
1: 50.000.
3: Hi ha molt poblet. 947 municipis hi ha a Catalunya.
1: Municipis.
3: Clar.
1: Uf. 800.
3: Va. Més, no.
10: Voleu una altra pista?
1: Va, anem-hi.
3: Més, no.
10: Voleu una altra pista?
3: Sí.
10: A Catalunya hi ha 8 milions d'habitants, a Andalusia 8,4.
3: Ah.
1: Vinga, va.
3: 1.233. 1.300.
10: Elias?
1: Jo he dit 800.
10: 785 municipis a Andalusia.
1: Està compartit amb Sara Llobet, també t'ho dic.
10: No, un moment.
3: Sara
10: Llobet té el guió. Sara Llobet té el guió davant. No pot participar. Això ho hem dit.
3: No té el guió. Sara, estàs matada.
10: A partir d'ara, no, no.
1: No té el guió.
10: A partir d'ara, no, no, això és tongo.
3: La Sara, que et digui
10: l'escollir. Avui no t'endús el joc del programa. Avui no t'endús el joc del programa.
1: I tant que sí, tranquil·litat.
10: Avui no t'endús el joc del programa.
1: Caixaloses, per un dia que ho encerto.
3: No, perquè portes bastants dies mirant a Sara Llobet.
1: No, ens posem d'acord.
3: Sí, diu, la Sara no sé què.
10: I quants equips andalusos hi ha a la primera divisió de futbol? Va, xapa-la, xapa-la, aquesta, va.
1: Vinga, ja ho tenim. Abans d'anar a publicitat, per cert. Un moment, a veure, és que avui és l'aniversari de Marc Peirón, tècnic del Matí de Catalunya. Vine, vine, Marc, has d'entrar.
3: Sí, home, sí. 35
1: anys. Ara comença l'accelerador de la
10: ràdio. Ara.
1: Vine, vine, seu, Marc, per favor. Com et sents, Marc? Felicitats.
12: Molt bé, igual que ahir. Exactament, igual que ahir. Gràcies.
1: A partir d'ara comença l'accelerador de la vida. Dels 35 als 40 no els veuràs veure passar.
12: Serà la primera part dels 30 i ara ja cap als
10: 40. Ahir va prometre que portaria esmorzar. No sé si ja t'ha vingut.
12: Encarregat ja, encara no ha arribat, però sí.
1: Bé, escolta, avui és divendres, suposo que ho celebraràs, no?
12: Sí, doncs anant a l'embassat, si no plou.
3: Ah, molt bé.
12: A veure Dan Peralbo, espero que aguanti el temps.
1: Recorda-m'ho després, que quan parlem al Cordomir...
12: Sí, ja pensava demanar-lo jo també, però em sembla que tocarà agafar per aigua.
1: Marc, moltes felicitats.
12: Moltes gràcies.
1: Esperem amb ànsies l'esmorzar.
12: I tant.
1: Felicitats.
12: Gràcies.
1: Vinga, d'aquí uns moments, alerta, perquè si teniu ganes d'anar a una estrena fantàstica el dimecres que ve, dimecres 20 de maig, a 8:45 del vespre, què passarà? Doncs que s'estrena una nova temporada de Crims al podcast. Si sou fans de Crims, podeu començar a trucar perquè us hi portem. 93201-7474.
13: Senyores i senyors, bon dia.
14: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Estàs confonent correlació amb causalitat.
3: No,
15: és un problema de primer de filosofia, de lògica,
3: no,
15: de la unia.
3: Ja ho sé.
15: Que és
3: el mateix que la IA.
15: Que tots els pobres siguin delinqüents.
16: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
17: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
18: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
19: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
14: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
20: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
14: Amb Ricard Ostrell.
21: Em van passant coses.
20: Sí.
14: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
22: Un món on tothom està de vacances.
23: En creure un món.
22: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
24: Tenc una lletea, un xelabau, un xelabau que era tan bonau, de xorilla.
25: L'altre barri, amb Blai Mercè.
14: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
24: I va clavar l'espasa arran d'escul.
26: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
27: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
28: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
29: Com volguem dir si volia anar a prendre algo.
28: Sí, vaig dir que no el coneixia res. I bueno, sí. Va quedar així.
30: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
14: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
31: Ja, home, jo crec que legalment s'hauria d'advertir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
3: Bueno!
31: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu.
1: Però què m'estàs dient?
31: I avui he tingut l'oportunitat. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: No m'ho diguis!
31: I ara que ja començo a estar guapo, penso dir que ara sí que em pot provocar.
1: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
31: Home, espero guanyar, eh?
1: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
31: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: Ara s'ha posat nerviós!
14: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: I alerta, perquè quan pràcticament en 6 minuts arribem a les 6 del matí, segur que vosaltres... És que m'esteu tossint tota l'estona, de veritat. Heu d'estossegar ja o no?
3: No, ja està, ja,
1: segur?
3: Ja ens has castigat, ja no farem
1: minuts.
3: Més. Bueno, és que en aquest estudi ha fet molt fred durant tota la setmana.
1: Ara, aquest l'has fet expressament, ara. A veure, segur que coneixeu aquesta sintonia. Carles Porta. A veure, el proper 29 de maig s'estrena una nova temporada de Crims, el podcast, que és una temporada que alerta té com a fil conductor la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenen ara i la resta s'estrenaran a la tardor, però atenció, perquè 300 persones podran sentir el primer capítol, que això és molt fort, dimecres que ve. Serà el dia 20, dimecres 20 a 8:45 del vespre, es farà al Cinemes Verdi de Barcelona. Hi haurà aquesta preestrena sonora de la nova temporada de Crims. Hi haurà, evidentment, Carles Porta, que conversarà amb el director d'aquesta casa, amb en Jordi Borda, i es podrà sentir el primer capítol, que està dedicat al crim de Capon.
3: Capon.
1: Capon.
3: Capon.
1: Un cas molt interessant, per cert, que va ser un assassinat a 13 amb una investigació molt controvertida que en el seu moment va generar molt de debat. Si teniu ganes d'anar-hi, 9-3-2-0-7-4-7-4. A veure, me'n vaig cap a Manlleu. Jordi, què tal? Bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Com està, Jordi? Com va el divendres?
0: Bé, bé, encarant ja la setmana avall i conduint.
1: Molt bé, veig que ets al cotxe. Cap on vas?
0: Cap a Sabadell.
1: Sabadell, vas a treballar-hi, entenc?
0: Sí, senyor.
1: Molt bé, tu ets molt fan de crims, Jordi?
0: Bueno, més que jo, és la meva filla, i com que avui és la graduació de batxillerat i tot plegat, he pensat, mira, un regalet perquè és molt fan i ella ha estudiat acompanyada tot el dia del crims de Pons.
1: Sí.
0: I mira, m'ha fet gràcia de si li puc...
1: Molt bé.
3: Molt bé.
1: Jordi, com es diu la filla?
0: Berta Ruiz Peix.
1: La Berta Ruiz Peix, doncs escolta'm, que sàpigues que la Berta Ruiz Peix se'n va el dimecres que ve, dia 20, a la preestrena d'aquest nou podcast de Crims. D'acord, Jordi?
0: Molt agraït, Xavi, gràcies.
1: Que vagi molt bé, una abraçada, bon cap de setmana.
0: Igualment, bon dia.
1: Adeu. I marxem cap a Tallà per parlar amb l'Eulàlia. Eulàlia, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs, Eulàlia?
2: Pues anant a treballar.
1: Molt bé, et veig ben despert a aquestes hores, eh?
2: Sí, ja fa una estona que m'he aixecat.
1: A quina hora et lleves normalment?
2: Estic menys quart, o sí.
1: Oh, Déu-n'hi-do. Espero que et despertis sí. Cada dia amb nosaltres, també t'ho dic, eh?
2: Sí, sí, feu companyia al cotxe anant a Barcelona.
1: Ara, això ja ens agrada, això ja ets agrada. I escolta'm, Eulàlia, sí. Tu també ets seguidora de Crims?
2: Sí, sí, i sobretot la meva parella, que avui és el seu aniversari.
1: Va?
3: Home!
2: I us he sentit i dic, mira, dic, potser és un bon regal.
1: I tant que sí. Com es diu la parella, Eulàlia?
2: Rubén.
1: I quants anys fa el Rubén?
2: 45.
1: Mira, del 81, quina bona collita.
2: Sí.
1: Eulàlia,
2: sí, sí,
1: doncs escolta, sí, per tu aquestes invitacions per anar a veure aquesta estrena, aquesta preestrena de Crims la setmana que ve als Cinemes Verdi de Barcelona.
2: Perfecte, moltes gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
2: Vinga, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Sí. Adéu, adéu, adéu. Doncs mira, escolta'm, tota aquesta gent que se'n va
3: quina
1: contenta
3: sort.
1: I feliç. M'agrada molt que el Jordi li regali la filla i l'Eulàlia li regali el nòvio.
3: Molt bonic.
1: Aquestes coses han d'anar així. Tinc per aquí el cordomí o no?
4: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Eloi.
4: Ai.
1: Has posat llum a la foscor?
3: Ai, diu. Ai.
4: Ah, per què m'ho dius? Per les entrades o per la meva veu?
1: Per la teva veu.
4: Ah, val, no.
1: Què va passar a casa de Eloi? Quedeu-vos amb la cabra. És important.
4: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines...
3: Ui,
1: que...
3: Què dius? Bueno.
4: Un gall.
3: Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
4: Home, és el gall violador i assetjador, vull dir que...
1: Eloi, per favor!
3: Està bé bevent ahir el Canalies i s'ha novegat.
29: Eloi, mare de Déu.
1: Home, pobre gall.
3: El mataràs tu?
4: No.
3: Ah.
4: No, de fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
3: O sigui, busqueu família d'acollida?
4: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: I en el cas de que s'ho acabin de pensar, perquè aquest gall és violent, tal com ens has comentat últimament, si
4: bàsicament
1: no...
4: Bàsicament com tots els galls, eh?
1: Xas? Bueno.
3: Si no, xas, ja,
29: que el gall no és de fiar.
1: Però el mataràs tu?
4: No.
3: Que no?
4: Ah. No estic preparat. La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: No us en refieu de les paraules d'Eloi. Mentirà. Gràcies, Lara García, Marta Viana.
4: Sí, us convido a casa i a pollastre rostit, sospiteu.
1: Que tingueu bon cap de setmana,
3: adeu.
1: Noies. Vinga, va, Eloi, que estem a un minut d'acabar. Quin temps ens espera? Important, per cert, a veure, el Marc Peirón avui fa anys, va a l'envasa, t'hi vol saber si avui plourà a Terrassa.
4: A veure,
1: ai, a Sabadell.
4: Sabadell,
1: ui, ara
4: Sabadell.
1: Ara matarà tothom.
4: Cuidao.
1: A veure, què?
4: Tenim una estoneta a la tarda que es preveu una franja de precipitació que arribi a Sabadell. Així que, sí, la bona notícia és que voltant de les 7, com a moltes les 8, hi hauria d'allunyar-se i després quedar alguna escorriella petita.
1: Ja. Bé, escolta'm, a partir de les 7
4: està bé.
1: Bé, creuarem
4: a veure, avui, en principi, ennuvolat, fred, i amb pluges a la tarda, sobretot nord-est, eh? Pirineu, Prepirineu, nord-est, Girona, Barcelona i potser a les Terres de l'Ebre també. El vent també ho farà al sud del país, temperatures baixes, neu a les muntanyes i demà molt més sol, encara alguns ruixats de tarda al Pirineu, però molt més sol, vent, i la temperatura lentament es va recuperant el cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, Eloi, tornem dilluns.
4: Igualment.
1: Que vagi bé, Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia.
1: Tot teu, t'ho deixo.
5: Vinga.
1: Aquí matant galls. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
5: No bon cap de setmana. No està malament.
1: Fins dilluns.
6: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: dormido.
1: El Festival Sonar 2026, que ja s'acosta l'època de festivals, oients, ho sabem, i serà el primer sota la nova direcció i, per tant, sense els fundadors del festival. Doncs aquest nou Sonar, o aquesta nova etapa del Sonar, han programat un centenar d'actuacions amb noms com The Prodigy o Charlotte de Witte, que sentim de fons. La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del Sonar. Recordeu que va néixer l'any 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Sentim Cristian Suárez, el responsable de la programació.
2: The Prodigy, referentes del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte de Witte, un habitual del festival. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Cabaret Voltaire, pionero del industrial.
1: Recordeu que el Festival Sonar ara ja se celebrarà tant el de dia com el de nit al mateix recinte, el de Fira Gran Via de l'Hospitalet, és a dir, on fins ara se celebrava la programació nocturna, ja durant tot el dia, com sempre, el segon cap de setmana de juny.

0: amb els Strombers, versionant Miquel Martí i Pol, per explicar-vos que Marta Pessarrodona obrirà la nova edició del Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Fins al dia 21 de maig, el festival desplegarà el seu extens programa d'activitats amb la presència de veus destacades de diferents disciplines, Sergi.
1: Mira, veus com les de Carla Rabassa, Dolors Miquel, Francesc Parcerisses...
0: Aquest tercer va ser el que va traduir tot el Senyor dels Anells al català. Per
1: Ostres!
0: Tant, honorem-lo per fer...
2: Honor!
3: Quina feinada, tu!
0: Gran feinada.
1: Biel Mesquida, Emma Vilarasau, Josep Maria Flotats o Marta Pessarrodona reivindicaran a l'edició d'enguany la diversitat de la mirada poètica. Anna Gual és cocomissària del festival.
4: La voluntat nostra és com molt clara, que és la d'arribar doncs, a com més públics millor. La poesia no és d'una sola manera, sinó que ho és de moltes, i d'aquí la idea del nostre festival i la idea d'aquest leitmotiv, d'aquesta temàtica que és la de la mirada. Enguany el festival gira al voltant de la mirada.
5: Jo sento avui estic content.
1: Hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i inclourà un component musical important, amb música de Ferran Palau, aquest qui sentim, però també de Marina Rossell, Guillem Ramisa, Ferran Isern, Mariona Sagarra, Eduard Iniesta i David Alegret, entre d'altres. Els escenaris principals del festival seran els habituals, el Verger del Museu Marès i el Born, el Museu d'Història de Barcelona, i també s'incorporaran altres com els jardins de la Fundació Muñoz Ramonet, l'Ateneu Barcelonès, el Palau Muntaner, la Fundació Brossa, el Museu Tàpies o el CCCB, entre d'altres. En el marc del festival es lliurarà del Premi de Poesia de Jocs Florals de Barcelona el poeta Martí Sales i Seriola pel seu llibre de poemes Descripció del món. Això serà dilluns, que ve al Saló de Cent, i la programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig a les 8 del vespre al Palau de la Música.
0: I de moltes cançons, de fet, podríem dir-ne que són poemes musicats, i és que molts lletristes de grups o cantants de grups són també poetes. En Sergi acaba de dir Martí Sales, cantant del Surfing Cirles i d'altres projectes, que ja veieu que s'han dut el premi dels Jocs Florals, i també Max Codinac, potser el més recent, que l'hem descobert com a música, com a integrant de Gavina Punem EP3, que també és poeta, i Laia, tu has anat més pel format clàssic, que és gran poeta versionat per gran cantautor.
3: Ah, exacte.
0: Perquè,
3: és que en un moment s'entén, no?, com a poeta musicat, aquell que el text per un cantó ha estat publicat, és d'un autor consagrat, podríem dir, i després ve un músic, l'agafa i en composa la melodia, no? És per això que hem preparat un format que ja coneixeu.
6: Top 5.
3: Doncs mireu, al número 5 hi posarem Veles i Vents, però no la versió que us espereu.
7: Vull ir a la mar com la cassola en el fons.
1: Aquest no és Raimon.
3: No, és Ausias Marc, però no és Raimon.
1: A veure, posa.
7: Em mostrarà voler a tot arres mal que sobre si atur un puntallot.
1: Oh, qui és?
3: És en Jonathan Penalba, que és un gran músic del País Valencià, que sobretot fa això, és a dir, ell és, jo crec que té una gran veu, és un gran intèrpret, i per tant no té tant música pròpia com sobretot canta música d'altri, i en aquest cas doncs, ha aprofitat la versió que va fer Raimon del Veles de Vents de l'Ausias Marc, i n'ha fet una versió també, a mi m'encanta, i a més és que canta molt bé realment. Potser Raimon era un gran lletrista i tal, però potser com a músic, no? En canvi, en Jonathan Penalba és un gran músic i trobo que es nota molt. I a part, realment, recuperar els versos d'Ausias Marc i acostar-los a la gent amb la música, trobo que és increïble. Jo recordo aquest vers que també s'estudia a batxillerat, em sembla que és, que bullirà el mar com una cassola al forn. És una metàfora preciosa, que és que poden fer 5.000 anys i en canvi segueix sent igual de vàlid.
1: Sobre què s'han fet més poetes? Sobre poemes sobre el mar o la muntanya?
3: Doncs mira, probablement el mar.
1: Mar,
3: no?
1: Jo crec que el mar.
3: Sí, tant, és bastant probable.
1: Mar 1, muntanya 0.
0: Anem al número 4, Assumiràs la veu d'un poble, en Pau Alabajo.
8: Assumiràs la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs per a sempre poble, i patiràs i esperaràs.
0: Imagino que l'original, el text, és d'Estallés.
3: Sí, ho és. I de fet, a vegades passa amb els poemes musicats que són com a tranquils, no molt de cantautor, i aquí en Pau fa un exercici, trobo, de posar-li una mica de ritme, i és guai. De fet, en Pau Alabajo és dels que més ha musicat poemes, el que més ha musicat poemes d'Estallés. També hi ha Els Amants, també hi ha Maclame, a tu, que a mi personalment és la meva preferida, però us he posat aquesta, Assumiràs la veu d'un poble, perquè és això, rítmica, reivindicativa, trobo que és xula.
0: I aquell de la rosa de la pell del llavi, com és?
3: La rosa de paper, però no la fa el Pau, justament. Aquesta la fa el Miquel Gil, normalment.
0: Val. Anem al número 3, ja que la Laia és la principal idolesa d'en Borja Penalba, també ho és, de la Mireia Vives.
9: Hi haurà rems per a tots els braços.
0: que aquí versiona.
3: A Maria Mercè Barçal, que és l'autora d'aquest poema, que han musicat també multitud d'artistes, i és un poema, aquest Cançó de fer camí, que s'ha convertit en un bon himne feminista. Jo l'he sentit per tot arreu, i són això, moltíssimes artistes les que li han posat música. L'última que ho ha fet, em penso que és Magalí d'Atzira, també una mica més lenta, i per això us he deixat la versió de la Mireia Vives. Recupereu-la en qualsevol format, que és molt xula aquesta cançó.
1: Puc fer-te una pregunta?
3: Sí.
1: Has escollit algú que no sigui del País Valencià?
3: Sí, sí, ara bé. Va, fem, si vols, el número 3. Ai, el número 2. Qui més estima?
2: Miro les estrelles, se'n va de lit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint...
3: Ah, això no ho sabíeu, eh? Que això és una adaptació d'un poema anglès.
1: Què m'estàs dient?
3: Sí, mira, és de Winston Hugh Auden, que va ser un poeta, escriptor, dramaturg anglès del segle XX i que va ser, sobretot, conegut per la seva habilitat camaleònica per escriure poesia amb qualsevol
1: aquest
3: tipus de
1: versos. Aquest és el dels rellotges?
3: Ostres, doncs no ho sé.
1: És aquell de Stop All The Clocks, pareu tots els rellotges.
3: Doncs no ho sé, busqueu-ho.
1: Que el meu amor ha mort.
3: Ostres, que bo.
1: Sí, és boníssim aquest poema, eh?
3: Ah, doncs,
1: és molt bèstia.
3: Doncs mira, aquí...
0: Sí, Mishima... és correcte,
3: Molt bé, Sergi, que bueno. Estàs dominant la poesia anglesa.
1: No.
0: Del segle XIX.
1: No sé gaire més, però...
3: XX,
0: perdoneu.
1: És que va ser recitat aquest poema, me'n recordo, a Quatre Bodes i un Funeral, a la pel·lícula, i, ostres, et corprenia, eh?
3: Ah, mira,
0: bueno, les rom-coms són una bona font de coneixement.
1: Exacte.
3: Doncs en David Carabén, no sé si ho va fer a través de la rom-com o ja coneixia aquest poeta, però és veritat que doncs, va decidir musicar aquesta cançó i, vaja, és una de les més exitoses de Mishima.
0: Quina has col·locat al top 1?
3: Mireu, el número 1 és una elecció personal meva. Espero que us agradi tant com a mi. O sigui, més, no només que s'agradi la meitat, ja n'hi ha prou. És El Pi de Formentor, que és un poema de mossèn Alcover que va musicar la Maria del Mar Bonet i que us ho juro que és èpica pura.
0: És el mateix de l'Alcover Moll?
3: Sí, clar.
0: A veure...

0: que no és brutal la veu d'aquesta tia. M'he equivocat, eh? No és l'Alcover, és el Miquel Costa Llobera, però bueno, és igual, són aquests moixens lingüistes.
1: També tenia el diccionari Llobera, aquest.
0: Aquest, no sé si tenia el diccionari, però era un gran poeta de les Illes Balears, d'aquests que era això, mossèn i que dedica la seva vida a la llengua, i la cançó és brutal. O sigui, la Maria del Mar Bonet té una veu increïble.
2: Escolta, la treus molt bé, la Maria del Mar Bonet, tu.
0: No la trec, però perquè vull que t'enriquis de mi un rato i
2: que estaves fent vibrar la veu igual que ella.
0: És boníssima aquesta cançó.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del compte. Avui un compte d'Instagram, Laia, per descobrir una ninotaire, dibuixant, il·lustradora, satírica, crítica.
2: Sí, i a més és australiana, que direu, no n'hi ha cap de més a propera. Mira, aquesta m'ha agradat.
1: És Instagram.
2: Sí, però bueno, és que el seu marc referencial a vegades parla d'Austràlia. Vull dir que segur que hi ha coses que gent que ens parla de més a prop i ho fa igual de bé. Però
1: la principal broma dels australians és enfotre-se'n dels neozelandesos. Ho fa, això?
2: No, això últimament no, que jo hagi vist. Perquè també parla de coses a nivell internacional, però sí que, per exemple, es posa amb la candidata d'extrema dreta d'Austràlia.
1: També en tenen, ell.
2: Sí. Mira, us ho dic que no us ho havia dit. Es diu Jess Harwood, d'acord? I el compte és Jess Harwood Art, val? No té cap misteri. I és veritat que està fortament marcada per una visió crítica i especialment, jo diria, mediambientalista de la realitat. I per tant, doncs, els seus dibuixos solen ser bastant punyents i, a més, doncs, per exemple, té un dibuix així com tipogràfic que diu per què cal posar taxes a les grans companyies de gas, no? I ella fa així com mig infografia, mig dibuix i va explicant les raons. I també té molt contingut,
1: sí,
2: no és només el dibuix.
1: No és que sigui una empresària i diu per què cal posar taxes a les...
2: No, a favor. És a dir, ens explica els motius, no? I diu, doncs, perquè estan destruint el clima, la natura, tal, etc. Vull dir que va donant els motius. Per exemple, en té un, aviam si t'agrada aquest, Roger, eh? És una tira de còmic.
1: Així és la comparativa. Diu, anys 80. Si vols, si treballes fort, aconseguiràs qualsevol cosa. Si t'esforces, aconseguiràs el que vulguis. Any 2010. Si vols qualsevol cosa, te l'hauràs de treballar. Any 2020. Teniu pares rics? Vale, això ho explica. Cada una de les vinyetes és una professora amb una classe, eh? No sé què és pitjor, eh? Dir que amb el treball d'un arribaràs a qualsevol lloc o l'última, saps? Bueno, almenys l'última t'asseguren el tiro.
3: Sí, home, una mica.
2: El que és un reflex de la realitat, no? És a dir, com evolucionen els temps, no? Les mentides que ens han venut. Després també, ara, quan sabeu que en David Attenborough va fer 100 anys i que sabeu que és aquest divulgador de medi ambient britànic,
1: està
2: que feia
1: viu.
2: Molts documentals. Sí, està viu.
1: Crec que és el que deia la paraula el documental Birds,
3: sí,
1: d'on va sortir la paraula ocell.
2: Ah, doncs mira, és que és un mite, eh, de la divulgació mediambientalista a la Gran Bretanya.
1: Sí, és curiós perquè Austràlia crec que és l'únic país del món on els humans encara van perdent contra els animals. Però vaja...
2: Però era britànic, eh? Aquest tio és de la Gran Bretanya, però és un ressò internacional i ella va fer, en aquest cas, pel The Guardian Austràlia, perquè és que ella dibuixa molt per mitjans de comunicació també, que li demanen doncs, dibuixos, i va fer com unes vinyetes explicant, una mica repassant tot el que havia suposat per la divulgació contra el canvi climàtic, doncs en David Attenborough està també, és molt bonic i molt està molt ben dibuixat.
1: Mira, divendres passat va fer 100 anys en David Attenborough.
2: Sí, per això sí, és recent.
1: Divulgador naturalista. I aquest artista que es diu?
2: Jess Harwood Art.

0: temática de cine se acabó.
1: Quiero montar una pizzería.
2: ¿Cómo que una pizzería? Por
0: pizzería
2: favor.
0: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
0: Ah, ¿te parece mal la idea?
3: Malísima.
4: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquil·litat, de sosiego.
5: Després de passar amb èxit per festivals com el de Màlaga, el BSN Film Fest o el Festival de Cinema d'Autor, on la vaig veure jo amb la sala plena, arriba ja al circuit comercial divendres Pizza Movies. És la nova comèdia de Carlo Padial, cineasta i excol·laborador d'aquest programa, una pel·li catalana que us heu d'apuntar per anar al cine aquest cap de setmana. És una comèdia de parella que s'inspira en els mateixos director i guionista del mateix film, és a dir, Carlo Padial, cineasta, i la Desiree de Fez, que habitualment fa crítica de pel·lis en lloc d'escriure-les. Doncs a la ficció són els actors Berto Romero i Judith Martín qui encarnen aquesta parella protagonista. Ell, que és del gremi de l'audiovisual, però ja ha renunciat a grans somnis per una vida més tranquil·la, i ella, que porta tota la vida fent de crítica de cinema, però que veu que porta tota la vida tenint una feina precària. Ho vol deixar tot, engegar-ho a rodar i engegar un nou negoci, Pizza Movies. És a dir, fer pizzas inspirades en pel·lis, quan cap dels dos en té ni idea de fer pizzas i encara menys de muntar un negoci. Sentim el director en declaracions al programa Spin-off d'ICAT.
6: En el món actual, la pel·lícula que s'ha estrenat i no en parla, o sigui, ha desaparegut, com passa amb totes les coses de plataformes, per quan s'estreni la nostra pel·lícula ningú se'n recordarà. I després que vivim en un món que tot és derivatiu, l'altre dia veia Netflix War Machine, que es diu exactament igual que War Machine, un spin-off d'Iron Man. I lo maco de Pizza Movies és una pel·li molt original, és difícil que trobis una altra pel·li d'una parella que vol muntar, fer pizzas i cada pizza està dedicada a una pel·lícula, o evidentment facis el que facis trobaràs rèpliques, perquè hi ha tal inundació de pel·lícules, continguts, llibres, podcasts, que qualsevol cosa que tu estiguis fent tindrà alguna forma de rèplica, però el maco de Pizza Movies és que és difícil de replicar.
5: Una idea boja, sí, perquè les pizzas que fan són horribles. Sí, estan inspirades en Jurassic Park, Back to the Future, Indiana Jones, però allà posant de qualsevol manera el pebrot, l'anchoa, l'ou, però a partir d'aquesta idea còmica i boja es disparen mil temes en aquesta pel·lícula. Temes com ara tenir feines precàries quan estàs a la meitat de la seva vida. El tema de voler-se realitzar quan Laia tens fills i els has de cuidar i també els avis, però ets persona en tu encara i vols fer coses que t'agradin.
7: Sí, tot no pot ser.
5: Temes que, com ara, que es viralitzin coses que són xorrades, com les seves pizzas. Òbviament també hi apareix tema riders precaritzats, tema dark kitchens, el tema de la relació que tenim amb el cinema, com ens ha deixat petjada en la nostra educació emocional, i sobretot un tema molt general que és seguir amb una relació de parella, mantenir-s'hi encara que tingueu alguna crisi.
8: Sentim que és una pel·lícula que és molt propera a nosaltres, no perquè sigui autobiogràfica, sinó perquè crec que parla de, molt de la nostra generació i el que suposa haver de cuidar de nens, haver de cuidar de pares, donar-te compte de que la teva feina que t'has estimat tota la vida de cop no s'assembla al que tu havies conegut, el tema de la precarietat econòmica, però a la vegada de que és molt personal, també era una manera de celebrar una mica les coses que ens agraden molt i que trobem molt a faltar al cinema contemporani, com és l'amor més pur per una comèdia positiva i en cínica, que parli de les coses que ens importen però que no surti del cinema una mica trist o enfadat, que fos com una cosa divertida, fins i tot exòtica. El Carlos sempre diu una cosa que m'agrada molt, que és molt exòtic fer una comèdia a dia d'avui sobre una parella que s'estimi. No sé si va ser el Berto que també, o tu, que vau dir que normalment el cinema va de parelles que entren en crisi, i aquesta és una parella que davant la crisi es fa forta, no? I és una vez el projecte jo que crec més personal que has fet mai.
6: Matisos de comèdia, no? Comença com una comèdia molt romàntica, urbana, però després va girant cap a la comèdia més de situació, la comèdia absurda, si tu vols, a la part final. Hi ha alguna cosa de slapstick en alguns dels personatges, fan coses rares, no? L'advocat que cau, la Judith Martín que fa el muñeco aquest raro.
8: I acaba com una pel·li de judicis, també.
6: Jo crec que tot l'equip s'ha juntat un grup de gent que estima molt la comèdia.
5: Aneu a veure divendres Pizza Movies, superdivertida, supertendre, i a banda de veure-hi Berto Romero i Judith Martín, també veureu tot de secundaris de luxe, com la Bruna Cusi fent de psicòloga de parella. A mi m'encanta quan la Bruna fa papers patètics, si trobo que la clava. També veureu Joaquín Reyes, Raúl Arévalo, Javier Botet, Belén Barenys i tot de crítics de cinema reals que s'han colat per fer d'extres, o Miguel Noguera fent d'advocat contrari, perquè, clar, els protagonistes els anuncien tots els grans estudis de Hollywood per fer pizzas a les seves marques i la pel·li es converteix en una pel·li sèrie de judicis totalment inverosímil, perquè és l'exageració de la idea que tenim dels judicis americans del cinema, que òbviament aquí el sistema judicial és diferent.
6: Sí. Sobretot hem fet una pel·li molt lliure. Jo crec que estàs en un moment en el que el cine, per les maneres en les que s'ha de produir, de vegades no admet aquest tipus de llibertat que jo crec que respira el Pizza Movies. Perquè el cinema ara o es financia amb diners de plataformes o es financia amb fons més públics. Pot donar grandíssimes pel·lícules i les dona constantment, per sort, però aquesta pel·li té alguna com de subversiu, té alguna com de cinema contracultural, que dialoga molt amb un tipus de cine que a mi m'agrada molt, que és tota aquesta comèdia de finals dels 60, 70 i principis dels 80 que podia fer Mel Brooks o Paul Bartel o Robert Downey Sr., que són com fotos de l'època, tenen una extravagància dins seu que és molt xula i que jo crec que aquesta pel·li, ho hem intentat, estava reflectint bastant aquest moment que estem vivint d'incertesa, de qüestionament del cine, on està el cine, no? Allò que ens agradava tant, encara té sentit o només té sentit en una pizza, no?
8: A mi em feia molta il·lusió realment, i ahir també, perquè ens preocupa el cinema i ens agrada el cinema, explicada com és la nostra vivència del que està passant al cinema ara, tant des de l'angle de la persona creativa com des de l'angle dels crítics de cinema, que està passant, no?, amb la nostra feina, perquè ha canviat, perquè ja no mirem les pel·lis igual, que ha quedat del cinema amb el que ens vam educar i amb el que vam créixer, no?
3: És comida, sí, però és Hollywood, és la història del cine.
0: No me puedo creer.
3: Pizza Movies. Pizza.

0: Parlem de més cinema. Atenció a aquest film mexicà.
1: Esto se suponía que iba a ser algo divertido, pero ya no te puedo ver.
2: Está alucinando.
0: De Seo, la pel·lícula que teniu ja a sales aquests dies des de divendres. Un thriller passional, és la història d'una dona rica, més aviat a pija, basada en luxe, en matrimoni, dues filles molt maques, però li falta aquesta espurna, Laia, aquesta passió. I saps de qui coneix?
3: No.
0: El Matías. El Matías és l'atractiu entrenador de natació espanyol que ha sobrecontractat el seu marit per ensenyar les filles a nedar, val? Però tenen a casa aquest jove espanyol i guapo. I saps qui és l'actor que l'encarna?
3: No.
0: Òscar Casas, del clan dels Casas. Per tant, germada.
3: Germà del Mario Casas.
4: Qui li agrada més, l'Òscar o el Mario?
3: I del Cristian Casas i de la Sheila Casas. No sé per què tinc aquesta informació al meu cervell, en realitat.
0: Qui t'agrada més, com a guapo, eh? Com a
3: actor, home, Mario.
0: El Mario.
3: No, des que va fer la pel·lícula Ajuda'm, Roger, la que m'agrada molt a mi, de que se'n va anar a viure...
4: Més,
3: a
4: la moto.
0: Més lluny.
3: Més lluny. Sí. Des que va fer la pel·lícula Més lluny, més reconciliat, i ja no és un plaer culpable, ara és un actor que m'agrada,
0: sí,
3: i prou.
0: Va venir aquí, el Mario Casas, i va ser molt amable. Centrem-nos amb l'Òscar, perquè ell és aquest entrenador de natació a la ficció, i en la seva vida real aquests dies és a Barcelona, pel rodatge d'una altra pel·li futura, i hem aprofitat per posar-nos en contacte amb ell per parlar de la pel·li.
5: És una pel·lícula que jo crec que les va fer vibrar completament. És un thriller eròtico con una mirada muy específica de la directora, y creo que es una película con mucha marca. Creo que la directora ha jugado muy bien con la balanza del thriller y del conflicto familiar. Viendo la peli siento que el thriller siempre está ahí, ¿no? Dentro del drama familiar, de la relación de Matías y ella. Matías es un chico con un instinto y un deseo muy latente y que es fiel con lo que siente hasta el final.
0: I ja que hi som, li hem preguntat a Òscar, quina peli t'ha molat molt últimament?
5: Bueno, les recomiendo a todos los oyentes la película Proyecto Salvación. La nueva de Ryan Gosling está en los cines todavía. Creo que es una de las películas que más me ha gustado este año que he visto en el cine de momento. Es muy especial, no podría decir exactamente a qué se parece, y eso me ha gustado mucho. Creo que es una película muy bonita.
6: Els experts, amb Roger Saró i
7: Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Oients, apunteu-vos als següents noms, perquè tenim cineastes catalans per descobrir amb una pel·lícula que arriba a sales aquest divendres, que pot ser de les petitetes, per no dir la més petitona d'aquí de l'Aura.

0: de cine petits i grans presentacions d'aquestes de cine, diguem-ne, d'aquí, podem descobrir gent realment jove, normalment, no dic sempre, però molts sortits de la Facultat d'Audiovisuals de la Pompeu Fabra, que jo no sé què passa allà, però sempre hi ha autèntics genis fotent pel·lícules que les acaben estrenant també en aquests festivals com el Docs Barcelona o com el DA, i que són una perspectiva diferent del que estem acostumats a veure, perquè al final, quan gent tan jove fa cinema, no dic que hagi de ser sempre autoficció o sempre una cosa com temàtica de la joventut, però sí que és veritat que a mi m'interessa molt el relat de les noves generacions sobre la seva pròpia joventut, perquè mai és la mateixa que la que vam tenir nosaltres, que ja estem una mica per sobre, o fins i tot gent més gran, no? Llavors, m'ha agradat molt veure que en aquest dies d'estiu i de pluja del col·lectiu Espurnes, que són aquesta gent tan jove de la Pompeu, que els hi han acabat podent produir aquest llargmetratge, hi ha una mica encara un estiu molt semblant al que jo tenia, que jo ja en tinc 30, doncs fa 10 anys, no? Que era com aquest moment de perdre't molt en les teves crisis existencials, en el teu moment identitari, de no saber si t'agraden els nois, si t'agraden les noies, si treballaràs d'una feina o d'una altra, si acabaràs la carrera o si no. I te'n vas a l'estiu, al mig del Pirineu Aragonès, amb els teus amics, i al principi semblen tot flors i violes, però després van sortint totes aquestes cosetes, i crec que m'agrada molt com ho retraten, ho trobo molt autèntic i molt real. I sobretot té mèrit perquè normalment les ficcions de joves o d'adolescents en general fan molt cringe perquè les fa gent gran, justament, perquè el director té 50 anys, és un senyor, es pensa que perquè ha vist tres adolescents de la seva vida ja sap com es comporten i dirigeix els actors d'una manera que no és gens natural, els hi fa dir paraules rares que li sonen a jove però que realment ningú fa servir, les trames són molt forçades. Això és el que passa, per exemple, normalment, i em sap molt greu dir-ho, a les sèries de 3CAT, d'adolescents i de joves.
1: Sí, una mica sí.
0: La veritat, sí que de tant en tant van incorporant alguna guionista més jove que fa que allò tingui un tint diferent. Però clar, com que la principal massa de l'equip és més gran, jo crec que es nota molt després amb el resultat final. I en canvi aquí tot ho fa gent d'aquesta edat, de 20 anys, i es nota moltíssim que això, que són les seves experiències, que la manera de mirar-ho és autèntica. I a mi m'ha fet molta tendresa aquesta pel·lícula. La veritat, si podeu aneu-la a veure, s'estrena aquest divendres. No és allò que pugueu veure a tot Catalunya, busqueu bé els horaris.
2: Haurem de buscar bé.
0: Exacte,
2: o no trobem.
0: Exacte, vull dir, tant de bo, no? Estigui a tots els cinemes, però segurament segur que està a Barcelona i potser a un altre lloc.
2: Jo us ho buscaré, perquè, a més, Laura, perquè vegis que fem cas a les produccions petites, la setmana que ve sentirem les paraules de dues de les directores, la Clàudia i la Mireia, i també una de les guionistes, que és la Carla. I pels fans dels trens, sapigueu, ara que parlaves del Pirineu Aragonès, que hi ha una escena molt cap al final on apareix l'estació internacional de Canfranc, aquella estació majestuosa, ultramodernista, que està allà al mig de les muntanyes.
3: Oh, sí, m'encanta.
2: Molt, doncs, molt. Un bon paratge per una pel·li que tota passa caminant entre arbusts i passades
0: i refugis, i festes de poble, vull dir, una mica l'escenografia és aquesta.
2: Guai. Anem al Docs Barcelona, que s'allarga tota aquesta setmana.
4: Hi ha moltes pel·lis que no importen a ningú.
5: Bueno, 100%. També t'ho dic, la nostra tampoc és que sigui la més important de la història.
2: I aquests dies hem parlat, tal com critica la Laura, dels directors internacionals com en Mark Cousins o en John Wilson, protagonistes del Docs Barcelona, però també parem atenció a la producció local, en aquest cas una coproducció del 3CAT, que es diu Plató 3 i que es projecta al Docs Barcelona divendres.
0: Sí, això també ho ha fet una gent molt jove, la dirigeix la Maria Borrell, que és una noia que potser coneixeu perquè també és actriu i sortit en altres llocs, però el més interessant d'aquest documental, que jo tinc moltes ganes de veure, aquest sí que no l'he vist i necessito urgentment anar-lo a veure en pantalla gran, és que és la història d'un grup de joves també de les Terres de Lleida que fan una obra de teatre sobre el pub del seu poble, que el tanquen, i ells estan molt emprenyats perquè tanquen aquest espai festiu i com de reunió col·lectiva que era dels pocs que tenien en aquell moment allà, i llavors quan van fent aquest procés creatiu, doncs reflexionen sobre què els ha portat tenir un espai de trobada com aquest, què implica viure allà i només tenir com aquesta mena d'espais. No ho sé, jo tinc ganes de veure també la perspectiva de les Terres de Lleida en aquest sentit amb l'oci, perquè estem molt acostumats a una mena d'autoficció de la Berta Prieto, d'autodefensa, d'aquesta cosa tan barcelonina i tan moderna, i en canvi quan te'n vas cap endins, jo crec que hi ha moltes coses que ens sorprendran que són exactament igual, i en canvi també hi ha doncs aquesta diferència territorial que crec que és important que també estigui reflexada a la gran pantalla i que també tingui el suport que dèiem institucional per poder-se produir, que a vegades no passa perquè clar, si no vens a estudiar aquí a Barcelona i no estàs en contacte com amb tota aquesta mena de subindústria que es mou per aquí, no pots tenir mai els recursos o els mitjans per fer una producció així, i en canvi doncs, aviam, com ha quedat aquest Plató 3.
3: I la premissa és genial, no? Perquè és veritat, aquesta buidor que passa molt a comarques quan perds aquell espai d'oci, que a vegades és l'únic lloc on tens per compartir amb la teva colla, no? És...
0: I que ni tan sols vol dir que sigui sa, perquè cosa que he vist al trailer i he pensat, bueno, és que clar, això és polèmic, no? Però alhora, si és l'únic espai de trobada que tens, ja has de poder fer de tot, has de poder cagar.

0: Exacte, exacte.
1: Així que ho mirarem.
2: Plató 3 la podeu anar a veure divendres a la tarda en el marc del Docs Barcelona, als Cinemes Texas de Barcelona, i així descobriu la seva autora, la documentalista, ara també, Maria Borrell, i si no, quan arribi el 3CAT, que nosaltres ja l'haurem vista, us la
1: podem tornar a veure.
2: Recordarem.

0: Jack.
1: La sintonia que sentim és de la, sí, la gran cita i sí, tenim aquí a l'Anna Closa i també s'ha afegit en Sergi Ruiz.
2: Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Que com la Laia han arribat fins al final i no només es van veure el reality sencer del 3CAT, aquest reality de cites...
3: No qual... és llarg, és un reality que sí, passa...
2: Vull dir, 8 capítolets.
3: 8 capítolets, assumible. Mira, fem una mica de recap, eh? Quan acaba el programa, en els dos últims episodis, les parelles finalistes descobrien el seu grau de compatibilitat segons la intel·ligència artificial i després de passar un cop de setmana junts, que a més en alguns casos incluïa una cita amb una tercera persona, per si no fos poc...
2: Molt de drama aquell cap de setmana.
3: Exacte. Havien de decidir, capítol final, si volien sortir del programa com a parella compromesa o no.
4: Arriba el final d'aquesta aventura. Des que va començar la gran cita, les parelles han viscut un viatge real.
3: Va, i llavors aquí havien d'efectivament si es giraven o no giraven, si volien seguir junts o no. D'aquest capítol final, només dues parelles, de les 100 persones inicials, només dues parelles acaben decidint...
2: De les 50 parelles potencials,
3: exacte,
2: només dues.
3: Exacte, de les 50 dues. Parelles potencials, només dues acaben decidint que volen sortir del programa juntes. Són el Xavi i la Marta, que ells mateixos ja es diuen el Quinqui i la Pija, i el Gerard i la...
1: Qui és el Quinqui?
3: El Xavi. I ella és la Pija, la Marta. I els altres, el Gerard i la Carla, que els reconeixereu perquè són els que estan com super in love des del principi. Des del principi seran tèrmols. Exacte. I aquí la primera pregunta que us llenço a vostres dos, Sergi i Anna. No trobo que és molt poc de les 50 parelles potencials que només... Que tampoc estem dient que s'hagin de casar, eh? Que estem dient que començaran a sortir junts a la manera, diguéssim, antiga usança. Però que només són dues parelles.
2: Tira tu, Anna.
5: Home, sí, és que a veure, són molt poques. Sí que és veritat que és una mica complicat, no? Perquè tens allò tant de, tanta gent al teu voltant que dius, és que aquí hi ha la meva parella, la, o sigui, només n'hi ha una que és compatible o bastant compatible amb mi i és com que costa de veure, no?
3: Potser. Clar, però a veure, però... molt compatible. Quan vas a la discoteca no saps si n'hi ha no però, amb algú sempre, no? Vull dir,
2: però també hi ha hagut parelles que durant tot el programa dius aquests acabaran junts, penso en dues persones molt en concret, l'Isaac i en Dani, i perdó l'espoiler si no l'heu vist, però tenen sobretot una red flag, o
3: sí,
2: no,
3: sí, així
2: tenen,
3: ho diuen ells.
2: Tenen una línia vermella que és un vol parella oberta i l'altre no, i és un, per molt que s'estimin, per molt que ho vulguin intentar, és una barrera que amb un d'ells doncs, li impedeix sortir.
3: També et diré, si arribes a un programa en fam de casori, com si diguéssim que és com arriba tothom aquí, i ja vas amb tantes... Bé, ja no vull dir que la gent hagi de canviar tant, però trobo que avui en dia també la gent va amb unes línies vermelles molt estrictes. Si se suposa que han trobat l'amor de la seva vida, igual pots canviar d'opinió una cosa, com a mínim intentar-ho. La gent està com amb unes barreres.
5: Sí que és veritat que amb aquesta parella, no, la que deies de l'Isaac i el Dani, l'Isaac és que hi vol tenir doncs, una relació oberta i finalment sembla que s'estima tant el Dani, que el Dani, per exemple, doncs, és una línia vermella, obrir la parella...
2: S'adapta
5: una mica amb ell i al final doncs, diu, bueno, doncs potser no cal tenir-la oberta del tot, no?
2: Però també tenim, clar, al final de les 6 parelles que arriben al final, si no m'equivoco, una ja tenim que eren del mateix equip, per tant sabíem que eren incompatibles des del primer dia segons la idea del programa.
3: Segons
2: la idea del programa. De les dues que eren altament compatibles, una és la que funciona en principi al final del programa i l'altra són l'Isaac i en Dani. I les altres, clar, tenien un percentatge, se suposa, tan baix que no sé si també això els hi fa replantejar. N'hi ha una altra que també vèiem que no acabarien, o sigui, que no sortirien junts, que és l'Alexis i la Gwen, perquè jo des de fora no veia que tinguessin química en cap moment, potser ells sí, i me n'alegro que els hi anés bé aquells moments, però ja veus algunes parelles que sí i algunes parelles que no.
3: Jo trobo, en general, molt poca capacitat d'adaptació de la gent per, com a mínim, intentar, mira, que insisteixo, no vol dir que els hi facin un compromís d'obligació d'estar un any junts.
5: Exacte.
2: Però també crec que ha sigut massa ràpid, o sigui, que van ser molt poques setmanes les que van tenir entre que es van començar a conèixer.
3: Exacte.
2: I al final del programa, que això no sé si també ha jugat a la seva contra.
5: Sí que és veritat que la parella que acaba junta, per exemple, la Carla i el Gerard, que són els que els hi van donar, la I els hi va donar un 91% de compatibilitat, doncs a mi em va semblar que aquestes dues persones doncs, són molt intenses i que potser no acabarien juntes i potser el tema de saber que són 91% compatibles, això ha fet que s'hagin vist com una mica obligats a dir, doncs, m'he de
3: motivar.
5: Sí, saps?
3: Bueno, perquè a vegades és com que necessiten... Una... Potser,
5: condiciona.
3: Potser el denominador comú és al final d'aquest programa que són tot de persones força insegures i que necessiten, o que potser ens passa com a societat, que necessitem una validació externa. Bé, si voleu, passem un moment a això que deia en Roger abans, què passa al cap de 6 mesos o què passa després del programa, que al final, fins i tot jo tinc molta curiositat per saber què passa amb les parelles que no són les que surten, no? Perquè potser hi ha hagut gent que s'ha conegut, s'han fet grups d'amics i no seria gens estrany
1: que
3: amb aquests grups d'amics sortissin noves parelles.
1: Però s'ha documentat?
3: No, però sí que s'ha documentat els 6 mesos després. A veure, sentim l'anunci.
5: I ara què? Ara què? Què toca?
0: Ara toca Safareig, Safareig del bo.
6: El que vol tot Catalunya. Està bé què passa després.
7: Que la Illa digui el que vulgui.
8: Et deixen portar per això.
9: Intenta reprendre
10: el papa i la mama.
11: Vam sortir del programa.
3: Això és el que
2: anunciaven?
3: Sí, clar, sí. Fem spoilers. L'Anna ens explica una mica com ha anat això 6 mesos després.
5: Sí, comencem per la Carla i la Xènia. Aquesta parella doncs, diu que van necessitar posar distància. Recordem que no van marxar juntes, aquestes dues.
3: Aquesta és l'altra, demoradíssimes.
2: No van ni arribar a la final, clar, tècnicament.
5: Exacte.
3: Un fracàs absolut.
5: I elles del vídeo que van dient que estan solteres.
2: Ah, exacte.
5: Per tant, fan una crida aquí a que doncs, sí, qui sí, les vulgui sí. conèixer, doncs endavant.
2: Però es porten molt bé, com a sí.
1: És a dir, no es van barallar, però per què la cosa van
3: bé? Perquè una volia sortir amb altra gent i l'altra buscava una parella per casar-se, ja t'ho diré.
5: Sí, va ser així. Després la Paula i el Guillem, la sexòloga i l'Olotí. Doncs han passat d'un amor que no ha pogut ser, diuen, a una bonica amistat.
3: Al final tothom està superamic.
2: Sí. A la meva porra, perquè també cadascun va penjant vídeos a fora i a banda d'això podeu veure molt de contingut que estan generant ells, per com estan tot el dia junts en els vídeos de reaccions, no sé què, com estan molt, molt enganxats l'un de l'altre, jo pensava que 6 mesos després haurien intentat i els hauria funcionat.
5: Sí, i a mi això m'ha molestat tu, perquè aquests vídeos semblava que havia de ser que sí, que estaven junts, i finalment no, tu.
3: Al final potser volen això, diguéssim, amistats amb qui tenen relacions esporàdiques, però el que al final no ha funcionat el programa per fer relacions a llarg termini, això està clar.
5: Totalment.
3: Però per fer relacions d'aquestes d'un dia i prou, sí que ha funcionat.
5: Mm-hmm. Sí. Pel que fa a la Gwen i l'Alexis, que aquí em sembla que és una parella que cap de nosaltres
3: ni
5: de
3: no
5: de
3: ningú no els hi
1: era el de Perpinyà?
3: Sí. Sí.
1: Seguiu pensant que és un cretí?
3: Sí. Una mica sí.
1: Però a veure, la noia li ha vist una cosa bona i ell s'enamora, no? També és maco, això.
5: Ell va per totes?
2: Sí, en el programa va a per
5: amb totes. Sí.
1: I ella ho va veure, això, que li treva la canya diverses.
5: Ella ho va veure, això li va molestar, però també t'he de dir...
1: Li va molestar o és el rotllo que li va?
5: Bueno, li va molestar. També t'he de dir que quan s'acaba el programa, ella intenta quedar amb ell, ell li diu, escolta, m'estic de viatge, deixa'm estar, i jo faig la meva. Ah. Vull dir que això, bastant lleig també per la seva part, eh? Vull dir, aquí...
3: No, està clar.
1: S'ha mantingut, allò d'aquest noi.
3: Sí, aquest noi no ha millorat.
5: Sí, fatal. L'Isaac i el Dani s'han adonat, doncs, que volien seguir quedant, que tenien desitjos de veure's i de quedar, però acaben explicant, doncs, que tenen una conversa pendent.
3: Sí, per aquests tant... estan enmig del fregau total. Sí. Els han enganxat sí. que no tenien
2: conversa
3: regla.
2: Conversa pendent,
5: totalment.
2: Important.
5: El Gerard i la Carla és la gran parella consolidada de la gran illa.
3: Encara me'n faig creus.
2: Va, això vol dir que la IA ha funcionat.
5: Són molt intensos i es nota que s'estimen i, de fet, ell parla que la Carla és la dona de la seva vida. I després acabem amb la Marta i el Xavi, que ell diu que no li podia donar doncs, tot el que ella li demanava, s'estimen molt, però el vídeo, per exemple, doncs, amb ell se'l veu molt seriot, però ella bastant oberta.
3: És que això és una gran misteri, emocionalment.
2: Ells dos són els que estan penjant més contingut i el titular d'aquí, que a mi em va fer, va ser un au, ell diu... Nois, el papa i la mama s'han separat.
3: Sí, sí.

0: L'època de festivals que podríem dir que sempre té com a tret de sortida l'Embassat de Sabadell, Anna.
1: La 18a edició de l'Embassat, que comptarà aquest divendres amb l'actuació de Dan Peralbo i el Comboi al Parc Catalunya de Sabadell. I, de fet, els de Torelló doncs, compartiran escenari aquell dia amb Cora Novoa, Dame Aria i Filles de Cassandra. Recordem que Filles de Cassandra és el projecte de les gallegues Maria Soa i Sara Faro, que connecta tradició oral, folk, pop i electrònica amb una mirada feminista. Venen de treure doncs, el seu segon àlbum, Tertúlia, i divendres el presentaran a l'Embassat. Aquest dia també actuaran el duet barceloní Grego Tecno, el Virtual i Lechuga Zafiro, entre d'altres artistes. Pel que fa al tercer dia, el gran atractiu de la jornada és l'actuació de Bob Dylan. I, de fet, aquesta serà l'única actuació que faran a l'estat el duet britànic Bob Dylan. A banda, dissabte també actuarà el duet austríac d'indie rock Kari Kari, el músic i productor Nusser 3000, el petit de Calaril, que presentarà el seu últim disc Aril, Aril, Aril o Alosa.
2: Marieta cistellera, tu que en saps de fer cistells, me'n faràs una panera per anar a collir clavells.
1: A banda d'Alosa també hi seran Ángeles Toledano, Lux Lisbon i Susto, entre d'altres. Pel que fa al cartell de l'últim dia. Un dels encarregats de posar punt i final a l'Embassat serà la Ludwig. El grup d'Espolla continua la seva gira de presentació del seu últim disc pel barri Es Comenta i aquest diumenge doncs, ho faran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell. Aquell dia també hi haurà la Greta i Mishima. Si voleu gaudir d'aquest cartell que fa tanta patxoca, doncs sapigueu que encara queden algunes entrades a la venda. Aquesta setmana també continua en marxa la Festa Major de Maig de Tàrrega. Divendres, la Winnet actuarà a la plaça de les Nacions sense estat de Tàrrega i presentarà el seu últim disc de la Winnet, doncs Winneta verificada. Aquest concert arrencarà a les 11 de la nit. L'endemà dissabte, concert de Sexeni i Fades. Primer, doncs, saltaran els lleidatans Sexeni i després serà el torn de Fades que venen de publicar aquesta cançó que sentim de fons i que segur que no hi faltarà. Tots aquests concerts, per cert, són gratuïts. Així que si esteu per Tàrrega o per la zona, aprofiteu. On també estan de festa major és a Vilablareix.
3: Per poder seguir aquí, a la passada.
1: La seva festa major s'acaba aquest cap de setmana i destaquem per dissabte l'actuació de l'artista de Vidreres, Àlex Pérez. El concert es farà a la zona de Barraques, on també actuarà l'orquestra Diversiones i DJ Martín. Per cert, que també hi ha festa major a Sant Boi.
4: Anem per la bona ciutat, la ciutat. Vosaltres soneu avorrits i estirats.
1: Aquesta setmana arrenca la seva festa major i divendres ho farà amb un cartell de luxe, 11:15, al carrer Valdiri Aleu, i actuarà el productor i artista santboià Alice, i a les 11 de la nit a l'escenari de la plaça de l'Agricultura, concert de Seguretat Social, que repassarà els seus grans èxits. L'endemà, és a dir, dissabte, concert de Miqui Núñez.
5: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de Pals de Begú.
1: Miqui Núñez actuarà i pujarà a l'escenari principal del carrer Valdiri Aleu a 11:15. Per cert que l'endemà, diumenge, Miqui Núñez actuarà a l'Apolo dins del cicle de concerts familiars Petits Camaleons a 11:45 del migdia. Parlant de l'Apolo, dissabte, concert de Pastora. Fa tot just un mes i mig, Pastora, el duet format per Dolo Beltrán i Caim Riba, van publicar el seu últim disc, 25 anys buscando follón, un disc on versionen 10 temes amb noms com Santi Balmes, de Love of Lesbian, la Dilla Russa, Maria Pelaez o Marina Rossell, i dissabte passaran per la 2 de l'Apolo cap a 9:15 del vespre i encara queden entrades a la venda. Encara a Barcelona, dissabte, concert de Laza, a la Nau. Juan Antonio.

L'AZA és el projecte de la cantautora i compositora barcelonina Laura Aznar, que explora el pop i la música tradicional a través de lletres sinceres que parlen de coses que li passen. Dissabte actuarà a la Nau a la 1 del migdia i també queden entrades a la venda. I acabem a Badalona.

Aquesta setmana també tenim en marxa les festes de maig de Badalona. Dissabte és el dia que s'hi fa el correfoc i just després arrenca la festa de Cal Xiringo. Enguany el concert es farà al Passeig de la Rambla, que comptarà amb l'energia esmolada però poètica de Remei de Calafresca, i aquest concert començarà just després del correfoc i és totalment gratuït.

0: abraza.
1: Ja són les 7. Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT. Ja són les 7. Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts.

0: cagar la via. I ho he dit abans, el Figaflaues cantant-nos de la fresca Ben Estiuencs. Comencem aquesta nova hora de ràdio aquí amb en Sergi Cantusejant. Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Sergi Vives i també Laia Vidal. Què tal?
2: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, oients. Són les 7 i 3, aquí en directe als Experts d'ICAT, que us despertem cada dia fins les 10, dies com avui, que és divendres, dia 15 de maig. Pel que fa al temps, Néstor Gómez, què tenim avui?
3: Avui arriba una llengua d'aire fred que creuarà el país i provocarà diverses coses. Entre una d'elles, aquesta entrada de vent de nord farà que es reactivin les ventades tramuntana a l'Empordà i sobretot al Mestral a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, on durant el matí pot bufar entre moderat a fort o molt fort. Destaquem que aquesta entrada de vent de nord provocarà l'arribada de fred. Un fred que notem aquest matí i que es notarà molt més a mesura que vagin passant les hores a les comarques del Pirineu. Si bé durant el matí s'espera pluja a les comarques de Girona, al vessant nord del Pirineu s'espera neu. De cara a aquesta tarda, les pluges es concentraran més a les comarques de Girona. Atenció, perquè poden ser localment intenses.
0: Avui comença, gràcies Néstor, avui comença el Saló del Còmic.
4: Cerramos los diarios, abrimos los tebeos. Tapamos los oídos a todos.

0: La 44a edició del Festival Còmic BSN, que se celebra avui, demà i diumenge a Fira de Montjuïc, a Barcelona. De seguida en parlem. Abans, però, la pregunta del dia. Oients, avui juguem a un Fuck, Marry, Kill amb personatges de còmic, així que la part bona és que podeu triar el personatge que vulgueu.
1: Però hi ha hagut jogo o no hi ha hagut jogo?
0: Hi ha més Fuck que Kill, tot i que estem promovent a l'audiència que jugui a les tres categories, eh? Amb qui tindríeu sexe, amb qui us casaríeu, a qui mataríeu. La Mireia, primer chat que llegim avui, diu: corto amb el test, casar-me no, collar-me el sí.
1: Val.
0: Té sentit perquè és un tio que va molt de port en port, d'aventura en aventura.
2: Aquest no és el que tens tu d'avatar en alguna xarxa social?
0: A totes. I mira,
2: mira.
0: També, saps qui tinc de fons al meu mòbil?
2: Ah, també el mateix.
0: Correcte. Mira, doncs pues, també el triaria ell com a 100% follable. La Thaís ens escriu i ens diu: òbviament em follaria amb Vegeta. Diu: tòxic, buenorro, total.
1: I que li digués aquelles paraulotes tan nostrades,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, però en un context de sexe es poden dir aquestes guarrades, eh? Trobo que amb Vegeta ho feia fora de la vinyeta.
1: Poca solta.
0: L'Emmanuel, que com que ell és francesa, clar, té molt on triar, eh? En clar. La cultura del seu país, diu que tema follar, escull la Sissi, de la saga fantàstica L'Enfès de Troy, que es casaria amb Gaston Lagaf, Laia, en català es diu?
2: Sergi Grapes.
0: I que, no sé per què, però el Sergi Grapes està sortint molt a casar-se, eh? No,
1: ah, sí?
0: Sí, no.
2: És que és una mica així, perfil de bon partit, no?
0: Com el maldestre, com ell.
2: Però és que són entranyables, aquests personatges.
0: Bé, i diu que mataria en Jiraiya de Naruto.
1: Ai,
0: diu que està veient l'anime amb el seu fill i la seva parella i diu que cada cop que surt en Jiraiya he de sortir del menjador.
1: Caram.
0: Digue'ns per què el dia està en aquest personatge. Sí. En George diu: durant molts anys vaig estar enamorat de dos personatges del jueves, la Clara de Noche i la Mamen. Quins records. Diu: quantes hores em passava assegut a la tassa del vàter llegint el jueves.
1: Yeah, yeah.
0: Sempre el tenia allà al bany, el revisté, sí, el jueves, i diu: i quan tocava fer feina, sabia que el tenia a mà.
1: Sí.
0: Bueno, i diu: i ara hi vaig amb el mòbil.
1: Sí.
0: D'acord. Li respon la Magda, que diu que sí, també s'enrotllaria amb la Mamen i la Clara del jueves.
1: Jo me'n recordo també de la Clara.
0: Sí, sempre sortia... Tothom acabava somrient.
1: Sí.
0: En una sola pàgina.
1: Sí, sí.
0: Diu la Magda que segueix amb el jueves i que es casaria, a banda de follar-se la Clara i la Mamen, diu: em casaria amb el Màquina Baja.
1: Molt bé.
0: Bueno, i que mataria Martínez el Fatxa.
1: Això,
0: personatge històric.
1: Endavant.
0: La Roser es casaria amb el Hobbs, primera persona que es casaria amb un peluix. No estic parlant del filòsof, sinó el peluix, Laia, el Hobbs.
2: No sé qui és.
0: No saps qui és? Calvin i
2: Hobbs. Ah, sí, ara.
0: Diu: estic enamorada amb el seu sarcasme. En Salva ens converteix tres imatges. A la categoria Fuck és la Vampirella, aquest personatge, aquesta vampira sexy, un personatge italià, però que va dibuixar també molts anys un català, el José González. Diu que es casaria amb la Mort, del còmic de Sandman. Diu: estic enamorat d'ella des que vaig llegir-ho. Algú li pot sorprendre, però la Mort és dels personatges més agradables, d'aquest còmic, de les divinitats que hi apareixen. I a la categoria Matar hi apareix el gat i el ratolí que feien els gags secundaris del terrat on vivia el morós de 13 Rue del Percebe.
1: Home!
0: Digue'n, Salva, si és que vols matar tots dos o un et feia més ràbia que l'altre.
1: Feien rabieta, sí que és veritat.
0: En Magda, una altra que es casaria amb Sergi Grapes. No sé per què està guanyant aquí el
1: portal. Carai, el Grapes
0: amb el Tess, eh? Sí. La Munsa ens posa tres dibuixos, diu: primer, folleria amb en Ramma.
1: Moment.
0: És obvi que Ramma té moltes possibilitats sexuals, sobretot si aboques d'aigua.
1: En Ramma, quants anys tenia en Ramma?
0: Bueno, però el ben entès que quan un oient és adolescent i un personatge d'anime és adolescent, ara són grans.
1: Val.
0: Bé, follar Ramma, casar-se Goku i matar en Tornasol. No sé què té a veure amb aquest científic.
1: En Goku és que de tan bo feia ràbia.
0: Bueno, tan bo i una mica tontaines,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, una mica.
0: Clar,
1: sí.
0: Però això és més husband material,
2: sí,
0: que no pas sex material. Sí, el que no entenc és perquè vol matar el Tornasol, per molt passat que sigui en alguns moments.
2: Home, Tornasol, no el mateu.
0: Bueno, i diu, de cop s'il·lumina i diu, moltes vegades llegint Jan i Trencapins, Laia és el teu equip,
2: sí,
0: diu, pensava en follar-me el Jan i escanyar el Trencapins. El Trencapins fa ràbia, però al principi no només, després és com un sidekick que val la pena tenir-lo al costat.
2: Ai, si no recordo en detall, però sí.
1: Massa gran ningú se'l folla, ningú el mata.
0: No, massa gran és més marriage material, no, Laia, que no pas sex material. Sí.
2: Home, no sé, el massa gran és aventurer, no?
0: Bueno, és un aventurer que potser et causa més confiança que un altre aventurer.
1: Sí.
0: Ja,
2: és amic. Tens raó.
1: Entra en el talent de l'amistat.
0: És friendzone. La Marta diu que es follaria el detectiu Conan, però... el Shinichi, abans de convertir-se en nen petit.
2: Exacte.
0: O sigui, en Shinichi, que de fet també anava a l'Insti, el primer manga, però bueno.
2: De fet, la veu sempre és d'adult, no? No és només físicament.
0: No, quan se la modifica, però no, quan és quan és Conan, que veu de nen, sí. Ah. Però se la modifica per dissimular.
2: És que estic introduint-me en el món detectiu Conan.
0: Ah, molt bé. Amb els teus fills, que veieu animes d'assassinats, ara?
2: Sí, ells ho veuen. Jo els dic que com poden veure això, que hi ha tant sang i fetge, però els agrada, mira.
0: La Marinelli es casaria amb el Corto Maltès i es follaria la Blumerit, el manga Fatal Fury. En Ferran mataria en Kogoro, del manga del detectiu Conan. confonen. Sí que en Kogoro fa ràbia, però al principi, després també l'acceptes. Ahir no el mataria. És el, Laia, si no saps qui és el detectiu maldestre, el que realment us fa molt malament.
2: Ah, que fa molt malament.
0: El Kogoro, sí, però no tant com matar...
2: Home, no cal matar-lo perquè
0: bon
2: ja no
0: cor,
2: es mullà sol un dia o altre.
0: Viu a matar a Kogoro, no sé amb qui em casaria, i diu que es follaria la Zuka d'Evangelion, també no ha ben entès que als anys 90 era un adolescent i ara els dos són adults.
1: Ja s'ha d'especificar.
0: El nostre oient Quino es follaria la Emma Frost, els X-Men. Aquest, digue'm si feia, si tirava gel, que no el tinc massa controlada. Es casaria amb la Bulma, sí? Marriage Material?
1: Jo tindria més un afer que no pas un casori.
0: Una aventura. Sí. I mataria el Red Skull, aquest personatge de Marvel, que era nazi, directament. No. De fet, el personatge crec que va néixer als anys 40 i era nazi, directament. No, sense cap mena... Ara, ja, ara ho emblanquirien una mica, però llavors era nazi.
1: Bé.
0: I la Marinelli es follaria el petit xef en sushi.
1: Que tenia, petit xef?
0: Perquè tenia un orgasme cada mossegada.
2: És veritat, és veritat.
0: Ja ho afegeixo jo. Suposo, Marinelli, que mal ben entès, que el petit xef ara és gran. Ens hem complicat una mica la vida amb aquesta pregunta. Tenim respostes també en format àudio.
3: Jo m'enrotllaria amb el Goku. Manca, eh? Perquè si no, anem al Tintín. Però no, no, no, quedo amb Goku. És el braç de tota catalana, no? O sigui, vamos. Anem, anem. És que no hi ha ningú més. I aquí mataria el Cèl·lula i el Freezer.
4: Claro.
5: El Corto Maltés de Hugo Pratt és l'últim, jo diria, aventurer romàntic. És el meu, com es diu, crush, ara?
6: Em casaria amb Mary Jane Watson, tindria relacions sexuals amb Mary Jane Watson i mataria el Cíclop. I així Jean Grey es casaria o tindria una relació amb Wolverine. Perquè matar algun dolent... No, millor matar un que t'agafa una mica de tirria. És que el Cíclop el trobo molt soso, a més, és un personatge molt avorrit de l'X-Men. Anava de jefecillo, de guai. Ai, és que soy guai. Perquè l'han cerrat els rayos con los ojos. No, Wolverine, ho és, no. El millor.
7: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

Una volta al sol. Anem girant un dia més, un matí més, amb el Sexeni i el Ginestà, que us desperten a les 7:13 del matí. Ara sí, anem al Saló del Còmic.

0: La 44a edició del Festival Còmic BSN eclosiona avui i el que sentiu de fons, el cantant català Cecilio G, debuta com a autor amb una novel·la gràfica titulada A Cap, Laia, que són les sigles de...
1: All Caps.
0: No, en aquest cas és A Cecilio Amamos Bastante.
1: Ah,
2: és
1: el
2: seu còmic, és l'autor i ha fet aquest còmic inspirat en la seva experiència a la presó.
0: Jo intentaré estrenyar-li la mà aquesta tarda, que estarà signant exemplars. M'he apuntat, doncs, al Cecilio com a debutant i com a veterà Milo Manara, que cada any penso que, si no li estrenyo la mà, potser morirà de cara al saló vinent, perquè aquest dibuixant italià té més de 80 anys. Aquest senyor va arribar a anar de festa amb Fellini. Ell era el jove. Més de 80 anys, sí, un històric. També m'he apuntat Furillo, un dibuixant que heu de descobrir, o Sebas Martín.
3: El nostre Sebas Martín.
0: El nostre oient, que és autor de còmics.
1: Saló de part nostra d'en Sebas Silveu.
0: Sí, cada any ho faig. Ens explica, ens ha enviat un WhatsApp també dient que aquesta tarda serà el saló del còmic a l'acte de presentació d'un altre saló que estan aliats, el Saló Vinyetes de l'Atlàntico, aquest festival gallec, que enguany ell és un dels convidats d'honor.
3: Toma ja!
0: I que demà a la tarda estarà signant els seus còmics. Aneu al saló i compreu-li els còmics del Sebas, que són divertits, dramàtics, emotius i també molt eròtics, eh? Homes despullats n'apareixen alguns. En Quino Gràcia, el mateix oient que fa un moment deia que es follaria la Emma Frost als X-Men, diu que anirà al saló demà a la tarda.
3: Molt bé, Quino.
0: Podeu fer quedada experta. Ens amplia la informació la nostra companya, la Valèria Obereda.
4: El saló es fa al pavelló 8 del recinte de Montjuïc, amb 28.000 metres quadrats dedicats al còmic i a tot el que l'envolta. Una edició que se centra en la cultura pop asiàtica. S'hi podran veure fins a un centenar d'autors com Penso, Shintaro Kago o Ken Nimura, l'italià Milo Manara, el nord-americà Denis Camp, la suïssa Cathy Baur i més pròxims Raquel Ribarrossi, Tomàs Hijó, Paco Roca o Artur La Perla. Borja Crespo és assessor del Còmic Barcelona.
5: Si te gusta el còmic de verdad, este es tu evento, y a quien no tenga el cómic como una preferencia en su día a día, la verdad es que puede encontrar cosas siempre y cuando tengas una mente inquieta, culturalmente hablando, que le van a poder fascinar y le van a poder enganchar.
0: Gràcies, Valèria. Els que aneu al saló aquests dies, ja ens explicareu dilluns què tal us ha anat. Les 7 i 15 sèries. Hem de parlar d'una estrena d'avui, un nou spin-off de l'univers de La Casa de Papel.
6: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
7: Nos han encargado robar este
0: protagonitzat per un personatge que ja havia tingut a la seva sèrie pròpia, el personatge de Berlín.
3: Oh, m'encanta com parla aquest tio.
0: Sí, doncs ara sentirem les paraules de l'actor, que és en Pedro Alonso. Abans, ens amplia la informació en Marc Garriga.
8: Netflix segueix explotant l'univers de La Casa de Papel a Berlín i La Dama de l'Armiño. Després del primer spin-off, ara fa 3 anys, dedicat al personatge interpretat per Pedro Alonso, ara el germà del famós professor de la sèrie original planifica el robatori del quadre del títol ubicat a Sevilla, fent alhora tot un exercici de revenja personal. La sèrie suma Imma Cuesta i perd part de l'efecte sorpresa inicial de la saga, però continua plena d'idees entretingudes.
0: Gràcies, Marc. Ara, Sergi, ens pots fer la teva impersonation del personatge de Berlín? Seria sí, com...
3: És un personatge així com misteriós, a la vegada una mica un punxolès, no? És allò que et va vacilant tota l'estona, amb aquesta veu...
0: Voy a robar un cuadro.
3: Voy a robar un cuadro y lo vas a ver tu mismo aquí delante.
0: Doncs l'actor es diu Pedro Alonso, el que encarna en Berlín, i ha passat pel programa que fan encara més aviat que nosaltres. Saps quin és?
3: Home, els matiners...
9: Durante 9 años y medio de proceso asociado a la saga de La Casa de Papel y de Berlín, siempre había sentido que tenía estímulos para seguir. Lo que me ha pasado ha sido una experiencia asombrosa que me ha hecho viajar hacia adentro y hacia afuera, recibiendo un retorno increíble. Y al acabar el rodaje de la temporada pasada, después de 9 meses, por primera vez y de forma así muy contundente, sentí en el estómago que estaba entrando en un nuevo ciclo de la vida y quería hacer hueco para lo que viene. La vida son ciclos, lo que creo que hoy se acaba.
10: De verdad, creer que podría dejarme sin nada.
9: Tiene una mezcla operística un poco de todas las vertientes del personaje y tiene un hilo de contacto con lo que era el principio de la saga de La Casa de Papel, porque vuelve a aparecer también mi hermano, el profesor. Hay como algunos momentos en los que se apunta de que yo me estoy poniendo enfermo. Conecta también con lo que me pasa en la primera temporada de La Casa de Papel. Siento que acaban de encajar todas las piezas. Bueno, yo me acuerdo que yo he sido bastante analógico siempre y yo no tenía ni Instagram. Y fue tiempo después cuando me enteré del odio increíble que de entrada suscitó el personaje, pero cuando yo me enteré, ya me enteré porque de repente había cambiado la tostada y wow, había empezado a amarlo locamente.
10: Calentó a la vida.
7: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.

0: L'Ed Sheeran, que us desperta amb el seu Azizam, ara que són les 7 i 21 minuts del matí. Avui és divendres 15 de maig i hem de parlar també de la segona edició dels Premis Crit, els premis que distingeixen els millors creadors de contingut en àmbit digital i xarxes socials. La gala es va celebrar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona i la guanyadora, a millor creadora de continguts de l'any...
1: Què?
2: Premi gros,
0: ha recaigut en...
3: Qui no vulgui pols,

0: el Tordera, el guanyador?
1: No, és una persona que fa servir aquesta sintonia amb una de les seves...
2: Ah, ja sé qui és! Ja sé qui és.
3: Laura Grau.
4: Un contingut sense compromís social és un contingut compromès amb el capital. Crec que cal dir-ho clar. I ara mateix no ens ho podem permetre. Tenim una responsabilitat, no és tan difícil. Ja us he dit que us ho han demostrat tota aquesta gent. No cal recitar un eslògan a càmera. Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. Si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. Si tant us estimeu el català, sortiu a la vaga també amb tots els mestres que l'han d'ensenyar a les futures generacions. I si teniu la sort que algú us vol fer un reel publicitari, mireu que no estigui finançant un genocidi o no estigui fent fora gent de casa seva. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
2: Que em digueu si se m'estan pujant els fums al cap o si estic començant a tenir actitud de diva.
1: En francès, sí, se t'han pujat els fums al cap, Laura.
2: Nostra.
1: Nosaltres la vam descobrir d'aquí uns minuts.
2: Home, tampoc tant, eh?
1: Entrarà per la porta la Laura Grau.
2: Que però ella ens ha triat a nosaltres.
1: Exacte. S'ha endut aquest premi a millor creadora de contingut de l'any.
2: Del món, eh?
1: Del món. Els premis crits, sí, perquè són uns premis de contingut en català.
2: Per això. Qui més? Ningú més?
0: Qui ho fa? Algú ho fan, això? No,
1: hem sentit aquest discurs d'agraïment de la Laura. També heu de saber que la sèrie sobre la llengua, Ets i Uts, ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria. Què te l'has vista, no? Tu ets i uts?
2: No. Ah, okay. Deixa'm que et digui una cosa.
1: Però,
2: és que...
1: Deixa'm acabar la notícia.
2: És que ja està, l'Uix ja està venut.
1: El podcast sobre sexualitat a Guarra s'ha endut el premi a millor projecte independent. Laura.
2: Ara vull dir, Laia, jo volia dir una cosa. Després del discurs del guanyador del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que ho va petar, et diré una cosa.
1: En Rabassa.
2: En Rabassa?
1: Sí.
2: Ja ve la Laura. Va. El discurs de guanyadora de Laura és allà. O sigui, és just darrere del Rabassa.
1: Tens un top 3 discursos de l'any o el tercer ja queda molt lluny?
2: El tercer queda molt lluny. És que hi ha la Laura i en Rabassa, ara mateix.
1: Val. Ens escriu la Marta, que diu enhorabona, la Núria, felicitats, Laura Grau, gràcies, oients, per ser-hi, felicitats a la Laura. D'aquí una estona la podreu saludar directament quan arribi a l'estudi, com sempre.
2: L'habitant vindrà, no? Sí, perquè,
1: sí.
2: Clar...
1: Sí, amb tot de fum sortint-li per les orelles i per les narius.
2: A veure, un premi així, no li donen cada dia.
1: Sí, que està superguai, ens mola
0: molt guai.
1: Bé, tornem als obeses, que els sentíem fa un moment per celebrar aquesta gran notícia, però és que avui hi ha nou material d'aquesta formació.
2: També, mare de Déu.
1: Això de mare de Déu, ja...
2: No aixeco cap, de bones notícies aquest matí.
1: El grup d'Osona que publiquen el disc L'Ai al Cor, el seu sisè treball d'estudi.
0: Mira!
1: La més fan, la Laia, també.
2: Sí, mireu, doncs demostren que són capaços de fer absolutament de tot en aquest disc, que ens ofereixen un gran ventall de sonoritats, que no és novetat venint de l'Arnau Tordera, tot plegat des del hardcore, amb temes com aquesta cançó que ens van avançar fa uns mesos, que és la que feia servir la Laura per la seva secció, que hem sentit abans, la Pols a l'Era, fins a l'arrel, home, aquesta cançó que es diu La tornada del blat, que ja sentiu aquesta... Quin instrument és això, de fons?
0: Bona pregunta. La veritat és que...
2: Ara sí que sona coble, sona coble.
0: Home, sona tradicional, segur.
2: Exacte.
1: De fet, és ballable com a sardana curta.
2: Exacte, es pot ballar com una sardana curta, fent una corranda a una banda i a l'altra. Però el disc ens ha sobtat trobar-hi cançons que bé podria haver signat els Doctor Prats, com aquest Elogi del fracàs.

0: m'agrada molt, a mi.
1: Molt xula, Molt xula, aquesta cançó l'anirem fent sonar.
0: Però és que també hi ha tornades més properes al country i parides al més pur estil far west, com aquest Fort en la Mort, en què també hi col·labora l'harmonicista Joan Pau Comelles.

0: nou disc dels Obeses que avui es publica. Es titula La Laia al cor. I reaccionant, Jordi diu que potser era un sac de gemecs, Sergi.
1: Ah, ja pot ser.
2: Ah, mira.
1: Ja pot ser.
0: I en Ciso, el nostre oient, que és de terra gironina, si no té res de basc, diu Sorionac a la Laura per aquest premi que ha guanyat, eh? Doncs la seva basquitis, que mai se la podrà treure de sobre. Avui també es publica, ara anem a Ponent, nou àlbum de Niun Grajola.

0: somriure.
1: I un Rajola que avui publica el disc El món no està fet per als romàntics.
2: En Quintí ja ens havia deixat migues de pa per anar seguint-lo i preveure com seria el seu nou treball amb cançons que s'enganxen com una mala cosa, com aquesta batxateta que ens presentava fa tot just una setmana i que portava per nom Somia Truites. Abans ja ens havia mostrat la cançó guanyadora de la ICAT Volta, Addicta a la serotonina, que també inclou en aquest àlbum, o altres temes com Famós Català o Fas que un dia més valgui la pena. Doncs ara en Llun Rajola acaba de publicar la resta de cançons del tercer disc, un disc que presenta ell així.
3: Què tal, experts? Com anem? Aquí està Llun Rajola, pletòric com mai, perquè acaba de treure el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Tot i aquest nom, així una mica sensible, que parla com i reflexiona del món i tal, és un disc molt positiu, és un disc molt vitalista i és un disc que heu de gaudir, heu de ballar i heu de punxar durant tota aquesta setmana, tot aquest estiu, tot aquest any 2026, tot aquest any 2027 i jo què sé. Apa, una abraçada i espero que us agradi moltíssim.

Aquesta que sentim és la cançó que dona nom a l'àlbum, El món no està fet pels romàntics, un tema en el que, com sentiu, també hi col·labora la cantant valenciana Abril. De fet, el disc també hi col·labora Saxeni, Selva Nua i la Black Music Big Band, com sentim en aquesta cançó, Fes que passi.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts de vuit en punt, hora de despertar-vos també actualitzats amb l'Anna Closa. Bon dia, bon divendres.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui?
2: Doncs mireu que l'acord de pressupostos de la Generalitat podria fer-se efectiu la setmana que ve. Tot apunta que el govern i Esquerra tancaran l'acord dilluns. També la setmana que ve es presentarà i s'explicaran els detalls d'aquesta nova línia de tren que envoltarà Barcelona i que ha servit per desbloquejar les negociacions. Costarà 5.200 milions d'euros que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabat l'any 2040. I en aquest escenari, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la UGT i Comissions Obreres preparen una vaga a Rodalies. Seria a finals d'aquest mes de maig o bé a principis de juny. Els sindicats reclamen que hi hagi més seguretat i més personal, sobretot interventors. Pel que fa a la vaga al sector de l'ensenyament, les mobilitzacions es traslladen avui a les comarques de Lleida i de l'Alt Pirineu i l'Aran. Després que la reunió d'ahir amb el Departament d'Educació acabés sense acord, el col·lectiu no afluixa i avui mantenen la vaga en aquest territori i han convocat diverses marxes i concentracions. Si res no canvia, dilluns la vaga es trasllada al Barcelonès, dimarts al Maresme i als Vallesos, i la pròxima protesta a tot Catalunya seria el dimecres 27 de maig. A tot això, la CGT ha portat als tribunals al Departament d'Interior per les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. Aquesta denúncia s'afegeix a la que ja ha presentat pel mateix motiu el sindicat majoritari, l'USTEC. Coincidint amb això, ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, en declaracions als matins de TV3, va posar en dubte que aquesta infiltració policial sigui la primera. En aquest sentit, el digital La Directa assegura que hi ha documentació interna dels Mossos que demostra que han espiat reiteradament assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant dues dècades. I a nivell internacional, les mirades estan posades en la trobada de Donald Trump amb el president xinès Xi Jinping. Trump ja es troba en el tram final del seu viatge a la Xina i diu que estan d'acord a mantenir l'Iran lluny de les armes nuclears i que l'estret es reobri.
3: M'ha agradat molt això del tram final de Trump. Sí, molt bé, molt ben vist.
1: I per moure's per dintre de...
3: Agafa també el tram.
1: Exacte. Molt bé. Bé, 7:32, què no t'esperava saber avui, Anna?
2: Doncs mireu, toca parlar de Bad Bunny.
3: Bad Bunny. Som-hi amb Bad Bunny.
1: Vamos a tirar-nos un selfie.
3: No tenim Bad Bunny.
2: No tenim Bad Bunny. Bad Bunny farà dos concerts a l'Estadi Olímpic la setmana que ve, un divendres i un dissabte, i Bad Bunny, de fet, és un dels artistes que més sonen al vestidor del Barça. I els jugadors del primer equip, doncs, es veu que van bojos per aconseguir entrades pel concert de divendres que ve a les 8 del vespre. Recordem que el Barça, en principi, doncs, juga dissabte a les 9 a València, i segons apunta el periodista esportiu Oriol Domènech, el Barça ha reservat a Catalunya Ràdio, doncs, tots els jugadors, o si més no, gran part del vestidor, ha demanat entrades. Ara faltarà veure si els en donen a tots o si només en donen, doncs, algunes entrades. I si hi ha algun jugador que acaba anant a la caseta que munta Bad Bunny als seus concerts, o només hi poden anar els super, super VIPs, sabeu?
3: A veure, és no. Que és molta colla, aquella caseta no hi poden entrar.
1: Perdona,
3: tots, per tant.
1: Què és aquesta caseta?
3: Hi ha unes casetes en la...
2: Al mig de l'escenari,
3: sí.
2: Al mig de l'Estadi Olímpic, per exemple, muntaran com una caseta i allí només hi van els super, super VIPs.
1: Bueno, és com el...
4: Sí, també, no m'agrada gaire. No?
2: Exacte, i van al Bardem.
3: Al Bardem.
2: I van a LeBron James.
1: Al Bardem.
3: Van als superseleccionats.
1: Sí, però molt compromès, al Bardem.
4: No, i sí, el Bardem sempre és d'esquerres i molt simpàtic.
1: Bueno, no,
4: pues, i molt
1: no,
4: de...
1: És com si anés al palco de l'òpera, no?
3: Escolta, però Bad Bunny també és una mica d'esquerres, no?
4: Ja, però separar-se del mig de la gent, vull dir, allò de diferenciar-se, saps? Acceptar el de la zona VIP no em sembla gaire...
1: Clar, bueno, ja saps.
2: Doncs faltarà veure si algun jugador del Barça hi acaba anant, si els donen entrades i si van a la caseta.
3: I a veure si van també als concerts d'Oques, no? No sé, m'imagino més en Covarsien a veure els Oques que no passa amb Bad Bunny, però bé, en fi. No,
2: bueno, ara primer tocarà Bad Bunny,
1: exacte,
2: ja ho veurem.
1: Anem al titular estrictament esportiu.
2: Doncs en futbol, el Girona aconsegueix empatar el partit a 1 davant la Reial Societat i sumar un punt d'or gràcies a un gol d'Estuani. Ara els gironins són 15ens amb 40 punts, els mateixos que l'Alavés, i surten de manera provisional de la zona de descens. Ahir també va jugar el Madrid, que va superar l'Oviedo per 2-0 enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. Quan va acabar el partit, Mbappé va acusar Álvaro Arbeloa de dir-li que era el quart davanter de la plantilla, cosa que el tècnic blanc ha negat.
3: Quin bon rotllo que hi ha ara mateix a la
4: sí,
3: Casa Blanca.
4: Estan tots a partir un pinyó, eh?
1: Sí, això existeix, és una manera de parlar.
3: No, no, és una manera de parlar.
1: Ah, o sigui, vale, o sigui...
3: No, no, que hi ha mal rotllo,
1: no hi ha el davanter 4, sinó és com dir-te ets el pitjor.
3: De ets el pitjor, vale. Sí, li va venir a dir.
1: Vale, el temps que farà avui?
2: Doncs avui tindrem un matí més ennuvolat, amb pluja a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà lleugerament al Pirineu, per sobre dels 1.400 metres, i les temperatures seran les normals del mes de març.
1: Doncs alerta amb...
3: Poc és aquest maig,
1: per favor. És el maig, quan el maig a Marzoa.
3: No, ja, però és que de veritat, eh?
4: Jo però
3: no
4: que puc... faci un raig, almenys,
1: fem,
4: eh?
1: Fem ciroll amb la cosina.
3: Va, fem ciroll.
1: I ara de seguida parlem amb la Laia sobre el seu conte d'avui, que he vist per aquí el meme del gos en la casa en flames. M'imagino que és un conte
4: crític. Que va de temperatures, precisament.
1: La cosina. Molt.

0: Escoltes ICAT. Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
1: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
0: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
1: I un Rajola, balla-ho tot, sent-ho tot.
0: El món no està fet pels romàntics, ja disponible.
2: 100 persones, una cita cegues, gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial, cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
3: La gran cita amb Dulceida, ja disponible a la plataforma 3CAT.
4: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
5: Pausa.
4: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
6: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
7: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
5: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
4: Pausa.
5: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
8: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure i més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per ICAT.
4: Escoltes ICAT. 638-68-45-65. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-45-65. Els experts. ICAT.
9: La 7:40, a l'hora del compte, avui més un compte, un hashtag d'Instagram, la Laia, i ens has dit que era de temperatures, avui.
10: Exacte, és que avui excepcionalment no us recomano un compte a la xarxa, sinó un hashtag que es diu Aules que cremen, tot junt, Aules que cremen. I com podeu sospitar, doncs és una queixa del col·lectiu del professorat, del col·lectiu de docents d'aquest país, al voltant de les temperatures que s'assoleixen a les aules a casa nostra. I és que és un escàndol, jo, vaja, segur que n'heu sentit a parlar moltíssim, i ara han decidit, doncs, molts professors i

0: professores, doncs posar-ho com una ei, perquè diu, només volen millorar el sou, no, si sapiguéssim en quines condicions treballen aquesta gent, doncs potser el sou al final és el de menys, eh? Expliquen que estan molt sovint a 30 graus a dins l'aula, diu, no, així no es pot estudiar.
1: Sí, no és tan metafòric com m'he pensat, eh?
0: No, no.
1: De cremen les aules, és a dir, 30 graus mentre treballen.
0: I és que, a més, ells ho expliquen, aquí hi ha diferents centres que han anat penjant doncs aquests cartells, no?, amb aules que cremen, i expliquen, per exemple, des d'un centre del Garraf. Diu, als centres del Garraf no podem esperar més. Cada any passa el mateix, aules amb calor extrema, patis amb poc ombratge i cap solució real. I diuen, això no és normal i no és un fet puntual, és conseqüència d'anys de desinversió, de mirar cap a una altra banda i de promeses que no es compleixen. La crisi climàtica a les escoles, instituts i llars d'infants és un problema estructural que cal resoldre ja. I diuen que demanen actuacions immediates, un calendari clar i pressupostos i responsables concrets, perquè és veritat que recordo fa pocs mesos, o ara potser ja farà un any, que es va dir, doncs hi haurà ventiladors. I recordo que arribaven uns ventiladors a les aules.
2: Igualment,
0: que no sé si els heu vist.
2: No em fas prou amb ventiladors.
0: No, evidentment que no.
1: La Comissió Europea canvia, no envia ventiladors.
0: Envia pantalles, la Comissió Europea, però ventiladors no, perquè com que...
1: Bueno, pots posar un vídeo d'un ventilador.
0: Exacte.
2: Jo recordo el mes de juny de l'any passat, que va ser un mes tòrrid, molt, sí, molt bèstia. Tu imagina't, tornant del pati, que en el pati els nens es mouen, els adolescents es mouen.
0: Totalment.
2: 25 canalles, 25 nanos, entrant del pati, i tots allà dins, tot plegat, eh? La calor que deu acumular de tota la gentada que ha entrat en aquella aula, ja per si, doncs escalfada, i a més amb tota la suor, déu-n'hi-do.
1: Vas anar a fer una xerrada o alguna cosa? Ho dic perquè la gent es creia que estàs explicant, eh?
2: Sí, i ho vaig comprovar, i de veritat que m'estava morint.
0: És que bé, si aneu a la pàgina web que
2: ni
0: diu...
2: Ni dos minuts i estava xurrejant.
0: No, és horrorós. Sí, Aulesquecremen.cat està molt bé perquè fan un recull de les diferents temperatures dels diferents centres i parlen de que hi ha un límit legal, eh? No s'hauria de poder superar els 27 graus.
2: Ah, no s'hauria.
0: I aquest any jo crec que veurem, gràcies a aquesta web, com s'enfilen els termòmetres i podrem veure en quins centres ho passen pitjor, perquè és veritat que realment... També he de dir que a l'altre extrem, ja a l'hivern, centres en què tothom ha d'anar a menorar perquè els sistemes de calefacció no funcionen durant mesos i mesos i mesos. Vull dir que són situacions realment molt precàries, tant per treballar com per aprendre.
1: Mira, la Montse, una docent, no em vull posar tremendista, jo només llegeixo el seu comentari, però diu que cada any ha tingut algun desmai per la calor.
2: I diu,
1: això dels ventiladors és surrealista. Suposo que s'hi ha trobat, no, amb aquests ventiladors.
0: Clar, i a vegades et arriben uns ventiladors que ha decidit pagar només l'Ajuntament, i llavors són uns ventiladors de dolentíssima qualitat, i aleshores s'espatllen el tercer dia que el fas servir, perquè els has de tenir tot el dia engegats, perquè estàs a 34 graus. És lamentable. I em està molt bé, trobo, aquesta iniciativa, Aules que cremen, perquè, a més, bàsicament és molt fàcil de mesurar això, és a dir, tan fàcil com fer una fotografia al termòmetre.
1: Sí.
0: I ja veureu que aquest any ho petaran.
1: Les 7:44, seguiu aquest hashtag, ens el recordes?
0: Aules que cremen.
1: I el Sidoni ens posen a alegria, però saps què? Jo tinc ara ganes de fer el Vito. Mira, deixarem el Sidoni per després, que el tenia llistat. Dan Peralbo, que ens canta Ai, quin goig que fas. El podeu veure a l'Ambassat, eh? Aquest cap de setmana a Sabadell, Dan Peralbo i el Comboi, amb noves cançons.

0: lleva't, que arrenca una nova hora dels experts. Roger Saró, Sergi Vives, Laia Vidal.
1: Les 7:47, mira, Laia, s'afegeix la Montse al que deies als ventiladors, diu, algun any ens han arribat a mig juny. Que és l'època, també, però haurien d'arribar abans.
2: Home, i aquest any vaig tenir un maig ben fred, però quants anys ha estat aquest mes de maig que ens estàvem torrant?
1: I diu, com que s'han de moure moltes vegades durant la classe, acaben trencats. Bé, clar. El tema dels ventiladors.
3: Ja sol passar.
1: Queixes, ja sabeu on adreçar-vos per seguir comentant.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I aprofiteu si teniu el grup de WhatsApp dels experts oberts per votar la cançó de les 10. Teniu ja fixades les 4 opcions, les 4 cançons que us llencen Sergi, inspirat en
0: l'efemèrdida.
4: Un 15 de maig com avui de l'any 1981, naixia en Pau Vallvé.
5: Jo hi està, sembla que jo hi està. Quina il·lusió, quina alegria.
1: Felicitats, feliç aniversari, felicitats, Pau Vallvé, que Pau, fa tants anys que ens acompanyes.
4: En Pau va començar a fer música sota l'alter ego d'Estanislau Verdet, a través del qual el Vallvé presentava cançons iròniques i crítiques utilitzant la paròdia. A partir del 2010, el cantautor va donar per tancat aquest projecte i va emprendre la seva carrera en solitari amb una bona rebuda per part de la crítica i el públic. Avui us proposem 4 cançons que pengen del Pau, sigui com sigui. La primera és una que ha anat sonant de forma recurrent aquí al programa. Això ja està, que pertanyia al seu disc que portava per nom un 2 punts i tancar parèntesi, eh? Formant un emoji de cara somrient. Exacte. D'aquell disc també us proposem aquest altre tema.

És la cançó protagonista, és una de les que més escoltes acumula del Pau a les plataformes, cançó que el Ballver va publicar, com diem, l'any 2010 i de la que després en Joan Dausà va fer-ne una ben semblant, que vingui algú, que vorejava una mica el plagi. Més cançons relacionades amb el Pau Ballver.

ens hem equivocat pas, eh? Això que sentim és Avui hem quedat a les 4, un dels senzills de l'últim disc de la Ludwig Band, pel que res comenta, però és que és una cançó que comptava amb la producció del Pau Bellver, qui va ser una referència directa en la seva creació. De fet, per promocionar el tema, el Pau Bellver va fer un vídeo irònic on acusava justament la Ludwig de plagi. I acabarem amb un tema d'aquell alter ego iniciàtic amb el que vam començar a sentir en Bellver.

0: Això que sentim és la cançó Per fer país insultem en català, un tema que l'Estanislau Verdet va fer l'any 2006, ara fa 20 anys, publicat dins el disc Un que de tan llest és tonto. Quatre cançons relacionades amb en Bellver. Quina voteu per tancar el programa? Això ja està? Protagonistes? La cançó de la Ludwig que està produïda pel Bellver Avui hem quedat a les 4, o aquesta de l'alter ego d'en Bellver, Estanislau Verdet, Per fer país insultem en català?
1: La decisió és vostra, voteu la que més us agradi. Per ara va guanyant la cançó de Per fer país insultem en català, molt sentida, però només dos clics per sobre de la cançó que va produir a la Ludwig Van, Avui hem quedat a les 4.
0: A mi m'ha sorprès, però
1: són les 7:51 minuts, ara anem amb bici.

0: Laia, tu a banda de ser fan d'anar amb bici, ets fan de l'Ivan Ferreiro, oi?
1: No ho sé. Qui és l'Ivan Ferreiro?
0: Quin és aquest cantautor espanyol? Ah, va. Ves que en Xavi va anar ahir al concert al Palau Sant Jordi i diu que van, a banda de ser un gran concert, van tocar, van versionar Insurrección de l'Último de la Fila i diu, es va crear un karaoke global al Sant Jordi Club cantant com fa uns dies cantant amb el concert de l'Último. Gràcies, Xavi, per la teva crònica musical. Jo pensava que la Laia era fan, però m'he confós de cantautor.
1: De cantautor.
0: Bé, les bicicletes, aquest invent que és tan bo que no s'ha modificat gaire en 150 anys, sí que n'ets fan, i avui és el dia de... és el dia del Roger de tots els dies de l'any, no de l'home hetero blanc, sinó del dia d'anar amb bicicleta a la feina.
1: Exacte, avui és el dia d'anar amb bicicleta a la feina, celebrem-ho. Però és que avui us volia parlar de la bicicleta elèctrica, perquè la superioritat moral dels ciclistes convencionals envers els usuaris de la bicicleta elèctrica és bastant inevitable,
0: No em diguis que tinc un altre motiu per tenir superioritat moral.
1: Sí, no ho sabies? Mai tantes mirades havien dit allò de tu que fas trampa, tu que no et posaràs mai en forma, tu que ets incapaç d'esforçar-te... Tots estan dient només els que et miren des de la bici de pedals,
2: Dos patacades.
1: Però bé, avui veureu que la bicicleta elèctrica també serveix per fer exercici.
0: Perquè fet... carregues la bateria en si, no?, mentre pedales, i li dones energia a la bici.
1: No, però pedales... Perquè no, fas un... No, no. És que això és un mite, que tornes a carregar l'electricitat quan pedales.
2: És més, jo pensava que tu prenes un piu i ja funcionava l'endoció.
1: Sí, home, escolta, que això no és un cotxe. La bicicleta elèctrica, el que passa és que tu pedales sempre com si fos pla. És a dir, hi ha una pujada i la bicicleta t'ajuda a no haver de fer tant d'esforç. Però tu pedales, perquè si no pedales la bicicleta no es mou. Però
0: llavors es carrega com un mòbil.
1: Exacte, es carrega l'endoll, tal qual, sí.
2: Es nota que no l'hem utilitzat.
1: No, ja ho veig. Jo sí que he de dir que soc del club de defensors de la bicicleta elèctrica, malgrat aquestes mirades pejoratives de la gent que pedala. Però és que, bàsicament, hi ha dos grans prejudicis contra la bici elèctrica. Un, que les bateries contaminen molt, i l'altre, que no es fa esport perquè el motoret treballa per nosaltres, perquè, com dieu vosaltres, no teníeu ni idea que s'havia de pedalar.
2: Sí.
1: Bé, doncs heu de saber que en algunes zones del país, com segurament Barcelona i alguna altra ciutat, doncs l'ús del transport públic està molt extès, però encara hi ha una gran part del país que fa els seus desplaçaments diaris en cotxe, malgrat tractar-se en molts casos de desplaçaments curts. Doncs per qui ha de venir la bici elèctrica? De fet, segons dades de l'Associació Nacional de Venedors i Reparadors de Vehicles, a nivell català, més de la meitat dels 5.700 milions de trajectes que es realitzen anualment a Catalunya es fan amb vehicle privat, amb cotxe o amb moto. Què passa? Doncs que la bici elèctrica parla a tots aquests usuaris. O sigui, va buscar un grup d'usuaris molt més gran que no pas la bicicleta tradicional. Penseu que l'edat mitjana dels usuaris de bicicleta elèctrica és de 48 anys, mentre que la bicicleta convencional són 41. Per tant, també t'està eixamplant el rang d'edat amb que la pots fer servir per anar a la feina. Sobretot, permet recórrer distàncies més llargues. De fet, la mitjana de distàncies que es fan amb bici elèctrica és de 9,4 quilòmetres per trajecte, mentre que els que es fan amb bicicleta convencional és només, no arriba als 5. Tu no fas normalment més de 5 quilòmetres amb bici convencional, de manera habitual, no per anar a l'esport.
2: És quasi la meitat.
1: Clar, sí. Per tant, està apel·lant a moltíssims més usuaris. D'aquí el fet que diguem que fas més esport, perquè la gràcia és que és el substitut del cotxe, clar, no el substitut de la bicicleta tradicional. De fet, els usuaris de bicicleta elèctrica compensen la menor intensitat del pedalatge, perquè, mira, això que dèiem, no és que no hagis de pedalar, sinó que pedales, gastes un 24% menys d'energia corporal.
2: Tampoc és tant. Em pensava que era més d'un 50% menys.
1: No. Està calculat que normalment gastes un... Perquè pensa que tot el que és pla, per exemple, jo que tinc bici elèctrica i puc mesurar de 0 a 5 els nivells d'ajuda. Jo sempre que és pla me la poso a 0.
2: Clar.
1: I aprofites i fas una mica d'esport, m'entens? És només que quan hi ha una gran pujada, dius, me'l poso al 2, me'l poso al 3, però la resta de moments no.
0: Laia, crec que els oients et donen motius per reivindicar carrils bici, perquè el nostre estimat oient l'Oriol diu que avui ho farà, anirà amb bici a la feina, però tenint en compte el tram que ha de fer de Granollers a Terrassa, ha d'anar un bon tros amb cotxe amb la bici dalt. És a dir, que no té manera
1: L'Uri és un militant de la bici, que ja el conec.
0: Sí,
1: que és, sí, clar. És un militant està en una entitat de Granollers de defensa de la bicicleta, i que és un fantàstic. Però no cal ser un militant, em refereixo, per fer servir la bici elèctrica. Com us dic, no estem parlant que els usuaris de la bici convencional es passin a l'elèctrica, sinó que vagin amb elèctrica els que fins ara no eren ciclistes, els que feien servir el cotxe.
2: Clar.
1: Per tant, en matèria de salut, aquest últim grup hi guanya molt, perquè passes de fer servir el cotxe a fer servir una bicicleta, que sí, potser gastes un 24% menys d'energia del cos, però tota la que gastes, el 75%, la segueixes fent servir. És esport en un 75%.
0: Ens escriu una oient, la Laia, que és sanitària, aplaudim-la.
2: Bé.
0: Diu, jo cada dia, no un dia a l'any, cada dia vaig amb bicicleta a l'hospital i bicicleta de pedals, no d'aquelles elèctriques, però no és superioritat moral, no crec aquest comentari.
1: No, i que, insisteixo, ella ho fa molt bé i el que agafa el cotxe que agafi l'elèctrica.
0: Moment, avui comença el festival Ambassa de Sabadell, amb formacions com la Ludwig d'Amperalbo, Mishima, Alosa, Filles de Cassandra, Gregotecno, que molen molt, és a dir, una combinació d'estils. Ah, també venen els Bob Dylan, els que van fer càntics anti-Israel a Glastonbury. Una varietat, un mix d'estils que ens comenta el director del festival, Arnau Solsona, en declaracions al programa Independents d'ICAT.
3: Nosaltres ens plantegem el festival com una experiència que són 8 hores de música, pràcticament, quan entres en una jornada de divendres o de dissabte, per endavant, que tingui una evolució, una creixença, que vagi explosionant el que és l'experiència dintre del festival i passar-t'ho amb el cènit, que seria doncs, a l'última hora de la nit i passar-ho bé. Això fa que aquesta paleta de colors vagi canviant, evolucionant i vagin passant estils i bandes doncs, que són diferents i que et porten a disfrutar de la nit.
0: Els que aneu al Festival Ambassa de Gaudí de la nit i del cap de setmana volem croniqueta per dilluns. Ara ens acostem ja a les 8, volem sentir la cançó IA, avui dedicada al món del còmic, el més pur estil de la cançó Miami Beach dels Lacs en Busto.

Ep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Cara de cul, us canten els Oques Grasses per despertar-vos, ara que són les 8 i 3. Bon dia, oients. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Sergi Vives.
2: És divendres.
0: Anna Closa.
1: Bon dia.
0: I els nostres estimats oients, com ara en Josep, que ens escriu al WhatsApp del programa i diu, escolteu, qui és aquest grup que canta aquesta meravella sobre els còmics versionant l'Axambusto? No, diu en sèrio, diu, he portat el Shazam a la ràdio i no me l'ha detectat. No, no te l'ha detectat perquè és una cançó IA, no ens n'amaguem, era una cançó fake, eh? Vull dir, si vols,
1: sí.
0: Si vols t'enviem la MP3.
1: No té cap mèrit, estimat.
0: No té cap mèrit, aquesta. En canvi, la d'ahir, la de la poesia, era tan bonica, tan xula.
1: No, tampoc. Fem cada dia una.
2: Avui l'enviem, aquesta que està inspirada, eh? Hem fet una copiada de Miami Beach, que no vegis.
0: Ah, avui ens alerta, que us arreglem entrades ara mateix.
2: Va!
0: Perquè queden pocs dies per la nova temporada de Crims al Podcast, una temporada que tindrà un fil conductor, serà la premeditació, i constarà de 15 capítols.
1: Dels 15 capítols, ara només se'n podrà sentir 5, la resta es podran escoltar a la tardor.
0: Ah, llavors no falten pocs dies.
1: Sí, falten pocs dies per sentir els 5 primers. Falten 15 dies, concretament, perquè es puguin sentir els 5 primers. Això serà l'estrena divendres 29 de maig. Però atenció, perquè 300 persones podran sentir el primer capítol...
2: Què dius?
1: Ja dimecres que ve.
2: Abans que ningú altre.
1: Exacte, abans que ningú altre.
0: Puc imitar la pel·li 300 que fan... Au, au, els Crypto Brothers.
1: Vale. Doncs serà dimecres que ve, dia 20, a 3:15 del vespre, als Cinemes Verdi de Barcelona, on es farà una preestrena sonora de la nova temporada de Crims.
2: Coses
1: podcast.
2: Més estranyes, cal
1: sí.
2: dir-ho.
1: Home, hi haurà el Carles Porta, que parlarà amb el director de Catalunya Ràdio, en Jordi Borda. També es podrà sentir el primer capítol. És un capítol dedicat al crim de Cap Pont. No sé si sabeu de què us parlo. Va ser un assassinat amb trets, amb una investigació molt controvertida
0: comarca.
1: En el seu moment. Ostres, ara m'has mort.
2: Sí, però no hi havia Cap Pont, això està clar.
0: És un barri de Lleida.
1: Mira, anava a dir cap a Ponent,
0: sí,
1: però no.
0: Sí, claro, ahora.
1: No, ja ho sé. No, perdoneu. Doncs mireu, regalem, com us hem dit, 5 entrades dobles als primers que ens escriviu un WhatsApp o un correu als experts@icat.cat demanant aquestes entrades per anar a veure, recordo, dimecres que ve, dia 20, a 8:45 del vespre, al Cinemes Verdi de Barcelona, preestrena sonora de la nova temporada de Crims.
2: I a la pantalla que es projectarà? Perquè, clar...
1: És una bona pregunta.
2: Ostres.
1: Us recordo també el número, per si ens voleu escriure per WhatsApp, per demanar-nos les entrades. És el 638-684565.
0: Saludem també en David, una persona molt ocupada, que diu, us escolto des de fa més d'una dècada, i
1: caram.
0: Avui, diu, avui que tinc festa, he aprofitat per guardar-vos el mòbil, que no, jo que no tenia temps.
1: Clar, molt ben fet, David.
0: Gràcies per ser-hi, un nou oient que sumem. Bé, nou no, eh? Nou que apareix també al nostre grup de WhatsApp dels experts. Són les 8:05.
3: Pels mals auguris m'he posat un cadenat damunt del pit. La clau a sota el llit, avui conduro...
0: I aquest cap de setmana, que alguns ens dieu que anireu al Saló del Còmic, alguns que anireu a l'Ambassat, volem cròniques de tot, tenim també molts concerts, Anna, per anar a gaudir de música en directe, sobretot concerts emocionants, com el de la Clara Peia, que presenta Nuka, el seu últim àlbum, i demà actua a Girona.
4: Sí, aquesta cançó que sentim és La Pedra i el Camí, forma part del seu nou disc de la Clara Peia, una obra centrada en el concepte de la solitud, i que està formada per 16 cançons interpretades per 16 veus diferents, entre les quals hi ha, per exemple, la veu del Niño de Elche, Rita Payés, Judith Niederman, Xerim Arasté, Marc Pujol, Juan Quintero, o la veu de l'Anna Andreu, que la sentim de fons en aquesta cançó. Aquest dissabte, Clara Peia el presentarà a la sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona a les 8 del vespre. Qui també continua amb la presentació del seu nou disc és Fetus.
5: Benvolgut, camarada, han passat anys i panys i res no és com era abans de l'albada.
4: Aquest cap de setmana, Fetus presenta a Lleida Romancer Tartera, el seu nou àlbum on revisa en clau contemporani el format tradicional del romanço. Dissabte, els de la Bisbal faran la tercera esllavissada del Romancer Tartera al Cafè del Teatre. El concert començarà a les 10 i encara queden entrades. L'altre artista de la Bisbal que també toca dissabte és Miquel Abres.
6: I si ha de tornar la llum...
4: Aquesta cançó que sentim de fons és l'últim single de Miquel Abres. Dissabte actuarà a Vilademuls en un concert que s'emmarca dins del Festival Recòndit. L'actuació serà gratuïta i començarà a les 8 del vespre. Seguim amb Obesa.
7: Qui vulgui pa, que se remengui, qui vulgui farina, que es posi a pencar. Qui el vulgui assar, qui ben lligat, haurà de cantar-la al ritme que va tocar.
4: Aquesta setmana Obesa es publica la segona part del seu sisè disc d'estudi, L'Ai al cor, Diàstola. del qual la banda ja n'havia avançat la meitat fa 2 anys, amb l'Ai al cor, Sístole, i en total seran 14 cançons que recullen l'experiència i el saber de 15 anys de trajectòria. Aquest nou àlbum surt avui, i l'endemà dissabte, doncs, el grup liderat per l'Arnau Tordera l'estrenarà per primer cop en directe a la sala La Canal de Tona, a 8:45 del vespre. Si voleu saber com sona en directe aquest nou disc, encara queden entrades a la venda. I ara marxem fins a Camprodon perquè dissabte hi actua Feliu Ventura.
8: Al final va fallar tot.
4: Després d'un temps de silenci als escenaris, l'artista de Xàtiva torna amb un nou disc que es titula igual que aquesta cançó que sentim, Tot el que hem guanyat perdent, i aquest dissabte Feliu Ventura presentarà a Camprodon, dins del festival Microclima, aquest nou disc. El concert es farà a Can Pascal i l'entrada, per cert, és gratuïta.
0: Arriba un missatge des de Xàtiva ara mateix.
2: Epa!
0: És la Júlia que ens diu: bon dia des de Xàtiva, us escolte cada dia de 7 a 8 mentre esmorzem i anem a classe. Avui fem un altre horari perquè anem a València a la gran mani per l'educació pública.
1: Oh, molt bé, sí, tota la solidaritat!
0: I diu la Júlia des de Xàtiva: gràcies perquè ens feu sentir que no estem sols en la lluita pel català. I també fa una petició: podeu punxar Via de passada, La Fúmiga? Bueno, ja la posem sovint, aquesta, però ja, en algun moment la posarem, eh?
1: Sí, sí,
4: la posarem, sí,
2: bueno,
4: sí.
2: Però molt atenta, eh? Molt atenta, que hi ha, sí, el teu artista, la teva població, en Feliu Ventura.
1: Sí, estem parlant d'aquests concerts de demà, m'encanten tots, sí, o sigui, crec que és la
4: no
1: setmana... No sabria quina escollir, quina ràbia, i tots demà, eh?
4: Oh. Doncs mira, Laia, ara toca parlar de Sau.
1: Nanos, pareu res de mi.
2: Aquests són nous, acaben de sortir, aquest grup.
1: Potser torni a començar demà quan sigui lluny d'aquí.
2: Crec que se la sap.
4: Doncs Sau, sí, torna als escenaris amb una gira única que es diu Un concert de pel·lícula. Es tracta d'un espectacle que combina imatges inèdites de la banda, fragments exclusius de la pel·lícula i els seus grans èxits. A més, en alguns moments es podrà fins i tot sentir la veu de Carles Sabater. Si voleu anar, el concert es farà dissabte i començarà a les 8 del vespre al Teatre de la Passió d'Olesa de Montserrat. I acabem la ruta de concerts amb els més destacats de diumenge, per exemple.
8: Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, t'emposta tallar, la meva terra és el mar.
4: Després de la gira de retrobaments aquest 2026, els Lacs en Busto fan una gira per celebrar els 40 anys del seu primer concert el 30 d'agost de 1986. La gira es va iniciar a les trenes de Girona i aquest diumenge el Teatre de la Llotja de Lleida acollirà la segona cita dels Lacs amb els seus seguidors. El concert es farà a 8:45 del vespre i s'acabarà cap a les 10 de la nit. Seguim ara amb Gavina MP3.
8: Angelet meu, he comprat una 125.
4: Max Cuinà, que actuarà al Festival Música a la Gespa, el Festival de Montesquieu, que fusiona música i natura i que celebra 10 anys de vida. Diumenge, Gavina MP3 hi presentarà Sempre i per Instint, un disc que va publicar a principis del mes de novembre, i aquest concert es farà als Jardins del Parc del Castell a les 12 del migdia. I acabem amb la música dels veneçolans Rawayana.

0: La veneçolana de reggae i pop alternatiu formada a Caracas l'any 2007, que ha aconseguit posicionar-se com una de les bandes de música llatina més influents en l'actualitat. De fet, han guanyat un Grammy i un Latin Grammy i ara venen de publicar Donde es el After, i aquest àlbum d'estudi el presentaran al Palau Sant Jordi diumenge a 8:45 de la nit.
1: Oients, recordeu que tenim també entrades per anar la setmana que ve, dimecres, a la presentació en viu de la nova temporada de Crims, en presència de Carles Porta. Hem adjudicat totes les entrades excepte una.
2: Epa, falta l'última.
1: Queda l'última entrada doble per anar amb un acompanyant a aquesta estrena de la nova temporada. Ens escriuen oients com en Joan, que diu: hola, jo no puc anar a l'estrena de Crims, però aprofito per saludar-vos.
3: Hola.
4: Gràcies,
1: diu,
4: Joan.
1: Un petó, visca el Barça i l'Adrià Puntí.
2: Visca!
1: No, no veig res a tomb de res.
2: És igual. Però,
1: gràcies, una abraçada, Joan. Ara a l'Àlex Pérez, que ens canta Els dies millors, i de seguida són les 8:12, de seguida connectem amb el Festival de Cannes.

0: Així sona Els Experts.
1: La cançó feia honor al seu nom perquè Avant va ser el primer avançament.
2: La meva família, quan anàvem als palmons, jo els deia, no, no és nostre, és d'ells. Ah, Sergi, si el preu del bri puja només una miqueta, tu com ho diries? Ha pujat?
1: Ha pujat un bri.
3: Clar. Me'n vaig ja. No em vull saber què res.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Un quart de nou del matí, si no hi éreu, a l'hora anterior hem sentit ovacions, grans ovacions, les que rebé ahir la Laura Grau en rebre el Premi Crit a millor creadora de contingut de l'any. Ara la tenim aquí.
4: Ovació!
5: Laura!
2: Contenta? S'ho esperava? Qui més estava nominada?
6: A aquesta categoria
2: hi havia... Qui vas derrotar?
6: Bueno, derrotar, per l'amor de Déu. Primer de tot, que no és una competició perquè tampoc no hi ha una manera de valorar-ho. I després que aquí, bueno, no és per treure mèrit ni res, però heu d'entendre que hi va haver gent que no va venir a la gala i casualment la gent que no va venir a la gala no guanya cap premi.
1: Ah,
6: m'entens? Per exemple, la Juliana Canet.
1: Molt bé. Vas guanyar la Juliana Canet?
6: És que m'està... Mira,
1: Juliana, què
6: com
1: passa?
6: Com seguiu amb aquest do, em aixecaríem en anir.
7: No, papa, no,
1: mira,
7: que
1: Catalunya Ràdio, doncs aquí a ICAT tenim la creadora de l'any.
6: Sí, doncs no ho està dient ningú, que ho sàpigues, que
2: no,
6: treballo aquí a ICAT.
2: Nosaltres. Sí, ens ho diem en altres mateixos. Bé, Laura, com que sabem que no t'agrada la competitivitat, ni la pompa, ni el glamour, que sàpigues, per rebaixar una mica les sensacions, que no va ser ahir l'única catalana que va rebre aplaudiments i ovacions.
6: No, de fet, molta gent, perquè crec que va ser una molt bona gala en el sentit de que els discursos tots van ser boníssims.
1: Sí, però no estem parlant d'aquí, eh? No. Estem parlant d'allà.
2: Sí, ara gent que fa cinema de veritat. Anem al Festival de Cannes.
6: Ah, home, on... clar que sí, les coses importants. Sí. No fotéssim, ara. No parléssim dels Premis Crit ni
1: no,
6: res.
1: Home, no.
2: On es va sentir ahir aquesta, mira, aquest document sonor. Més moderat, perquè són crítics de cinema.
6: Clar.
1: Cridava molt més els crits, eh?
2: Sí, totalment.
6: No és gaire català, això de cridar, eh?
2: Bé, és l'ovació que va rebre ahir Viva, la pel·lícula de l'Aina Clotet al Festival de Cannes. I, per cert, també es va sentir parlar català a la secció oficial per la competició a la pel·lícula Ceniza en la Boca, de Diego Luna, que en part succeeix a Barcelona. Ens ho explica des d'allà, des del Festival Francès, en Marc Garriga.
8: Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona, dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
9: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
8: Fins i tot, la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival.
2: Gràcies, Marc Garriga, des de Cannes. I ara la sintonia que posa de manifest que heu de fer cas a la Laura en els seus consells. Mira, tenim comentaris, Laura. Bueno. La Mireia, la Núria, en Siso, la Marta et feliciten al nostre grup de WhatsApp pel premi que vas guanyar ahir.
6: Moltes gràcies.
2: Millor creadora de contingut en català de l'any. I també l'Ester, que no ve massa tom de res, i la tia es disculpa una mica, però diu, escolteu, és que la Laia ha dit alguna vegada que jo confesso de Jaume Cabré està molt bé i me l'ha llegit perquè a ella li agrada molt i he de dir que és dels millors llibres que he llegit mai.
6: Home.
1: Molt bé.
2: Després d'aquest comentari literari,
6: no,
2: anem,
6: clar que sí.
2: anem al suquet.
6: A veure, jo ja que vinc d'una gala d'aquestes de premis, que
1: sí.
6: No és el meu lloc preferit, vale? Vull dir, això ja ho he dit a molts llocs, i ahir quan vaig arribar ja d'entrada tothom, oi, què tal, i com estàs, i l'outfit, i no sé què, i penso, no estic còmoda, vale? Jo no estic bé aquí, jo estic una mica segrestada.
1: Com anaves? Què duies?
6: Un vestit que fa temps que tinc del Mango, de Roselles, vull dir.
1: Sí que et
6: vaig
1: fer
6: un vídeo.
1: Sí.
6: Ah, bueno, nois, moltes gràcies.
1: T'escau molt, és veritat.
6: Bueno, s'ha d'anar una mica ben vestit, tampoc aniràs amb un xandall. Llavors, el que vinc a portar-vos és que si teniu aquesta mena d'esdeveniments properament, ja sigui perquè treballeu al món de la comunicació i de l'art, que sempre ens agrada molt fer aquesta mena de coses, o perquè, jo què sé, perquè a la vostra feina li agrada de tant en tant fer un sopar d'empresa, o fer una mica de premis encara que sigui el millor informàtic fent excels, perquè també ens agrada més un premi que un tonto llapis. Jo no sé per què s'han de fer premis de tantes coses.
7: Perquè fa país normal fer premis, home, els altres països fan premis fent premis.
2: Jo, al TikTok sí. hi ha molts fanàtics a l'Excel, jo em quedo mirant, no entenc res, però com que m'hi quedo em torna a sortir.
1: Clar que si els premis
6: sí,
1: volen.
6: Eh?
2: Sí.
1: Visca els premis.
6: Doncs si heu d'anar d'aquí poc, us recomano coses que hauríeu de fer i coses que no hauríeu de fer.
2: Va.
6: Per exemple, Què heu de fer quan arribeu a un lloc d'aquests? Sí. Jo ja sé que costa perquè fa una mica de mandra, sobretot si sou com jo, que no us agraden aquestes menes d'esdeveniments, que no enteneu per què heu d'estar allà i tal, però s'ha de saludar. Si no hi ha res pitjor que la gent que et coneix i no et saluda perquè, clar, com que estàs en un context com en què hi ha molta altra gent i tothom està entretingut i anant a buscar el cava i parlant amb altra gent, és com que ja t'esquiven i ja s'estalvien el moment d'incomoditat. No, no, nois, aquí hem vingut...
7: Clar, si va per això, una mica per anar a fer relacions socials, no?
1: I encara que sigui el paper. Vas a fer el paper,
6: exacte,
1: doncs
6: si no, no he vingut. Però és que hi ha gent que li fa mandra o no té ganes de saludar-te tu o el que sigui, llavors fa veure que no et veu i dius, aviam, estem aquí tancats 2 hores i mitja més. Quan abans em saludis, menys incòmode serà. Sí. Perquè ens coneixem, sabem qui som.
1: Al minut 50 sí que serà incòmode la situació.
6: Exacte, és que llavors ja no sabràs per on agafar-ho i encara acabarem fent veure que no ens veiem quan clarament no sabem tothom que estem aquí. Què no fer? Ara serà una mica polèmica, però a vegades és que si no tens ganes d'anar a un lloc d'aquests, no hi vagis, m'entens? No és obligatori.
7: Clar, no, per anar-hi de morros no, això és veritat.
6: Que a vegades sembla que sí, que hi ha com una pressió de ai, és que m'han convidat, és que m'han nominat, és que la meva empresa vol que hi vagi, és que és important per la feina, per... No és tan important, vale? Vull dir, ara avui tothom està parlant d'això perquè és la notícia del dia, sortirà i obrirà el TN, i el diari, i la ràdio... No. L'endemà ningú se'n recorda de què collons ha passat en aquesta gala, qui ha guanyat, ni qui era. Vull dir, que si no teniu ganes d'anar-hi, no hi aneu, perquè és que és un lloc on passar-ho malament si no tens energia social. Què fer si aneu? Anar guapos o guapes? És veritat que jo no estic gaire a favor del discurs de que s'ha d'anar elegant per la vida i bueno, que és obligatori doncs, que hi hagi un dress code i vestir d'etiqueta i tal. Però és veritat que quan vas vestit molt diferent de la resta de la gent, hi ha un punt d'inseguretat teva que se t'accentua, d'hòstia, no estàs còmode, et sents que estàs fora de lloc, i encara que sigui militància política, perquè jo algun cop ho he fet, jo penso venir aquí amb bambes, és que no penso arreglar-me gens, perquè és que no hi crec, perquè me la suda, no va amb la meva identitat, t'acabes sentint tan fora de lloc que no estàs còmode tampoc. Llavors, arreglar-se una mica serveix ni que sigui a nivell de seguretat personal per poder seguir endavant amb la gala. Ja.
1: Jo crec que tu, com a defensora del dress code de la cultura popular, unes mitenes...
6: I a veure, que anàvem espardenyes ahir, el cabra fotuda, el Fran Tudela, anàvem espardenyes.
1: Ah, jo ho haguessis pogut fer.
6: Sí, noi, doncs mira, no ho sé. No tenia jo temps per anar perdent, anant a buscar-me aquí un outfit tradicional.
1: Ens ha fallat una mica, però li perdonem, no?
7: Home, esclar, i a més, era boníssima que jo l'he vist.
6: Vestits tradicionals.
1: A tu l'has vista?
7: Sí, que sortia en un vídeo, en una història de no sé què. Sortia, està molt maca.
1: Foto, ara.
6: Però si m'ha dit abans que m'escaia el vestit, serà...
1: Sí, perquè
7: diu que no, perquè diu que te l'havien passant.
6: Ella diu que te l'havien vist en una altra ocasió. El tio, saps?
1: És vermelleta, oi que sí? Que és vermelleta.
6: Té com flors, sí.
1: Ja, ja, ja el tinguis.
6: Vale, què més? Què no fer? Jutjar la gent que no t'agrada com va vestida? Vull dir, jo què sé, és que què m'importa a mi com s'hagi de vestir l'altra gent? No, hi ha gent que té especialitat amb l'endemà, anar a les tertúlies, a dir, és que els catalans ens vestim molt malament, perquè mireu com van anar la gent a la catifa vermella i al fotocol i no sé què. Mala suda! És que per què hem de tenir glamour els catalans? Per què hem d'estar copiant el pitjor d'altres països extremadament capitalistes com els Estats Units o com Espanya i anar a les catifes vermelles amb dissenys d'estilistes famosos i que valguin un milió d'euros
7: cada vestit? És que a part, si no sembla que ho facis com per copiar grans gales internacionals que tothom sap que no és el cas, no?
6: Llavors, això és el que fa més ràbia.
7: És com el que no hi ha poder, que encara és pitjor. O sigui, fem el nostre propi estil i ja està, i no cal anar com si això fos el Met Gala i perquè faríem el ridícul.
1: Clar que sí.
6: Sí, a mi m'agrada que siguem un país de bambes al Decathlon. Què vols que et digui? Vull dir, sí, em sembla que està bé que tinguem un tarana de gent senzilla, que la gent es vesteixi com li doni la gana.
7: Sí, clarament.
6: Llavors, què més fer? Què podem fer? Què podem executar en aquesta gala per passar-nos una mica bé? Sobretot a la festa de després, perquè ja que treuen uns quants canapés i una mica de copa de cava, doncs és un moment on si tens aquesta energia social i ganes de connectar amb altres persones, s'han d'anar a fer amics en els llocs indicats. És a dir, cua de lavabo, lloc perfecte on fer amics, a la barra, queixant-te sempre de que es portes molta estona allà i no et serveixen.
1: A mi no em fa vergonya dir jo estava abans, eh?
6: Hi ha gent que li fa... Així no seria la manera de fer amics.
1: Ah, vale. Volem fer amics.
6: Volem fer amics.
1: Perquè a vegades exacte. Diu que no podem anar demanant perdó tot el dia. No, però sí que pots anar a la barra i dir, et demano, mira.
6: Ara, molt bé, això està molt bé com a estratègia. Veus?
7: Veus? Molt bé, Sergi.
6: Sí, a mi quan m'ho fan penso, yes, hot.
1: Aquí, bé.
6: Sí. I també no abandonar la gent que t'ha acompanyat, que és que això és una cosa que jo veig més sovint, massa sovint, que la gent va a aquests esdeveniments amb una persona acompanyant que no té a veure amb aquella indústria, no? Doncs perquè el seu germà, la seva mare, el seu pare, el seu nòvio, la seva amiga, algú que t'acompanya perquè li fa il·lusió, i que, clar, de cop i volta, quan es veuen allà en un ambient social de fer una mica de networking, l'acompanyant es queda per allà sol.
2: Perquè a mi abans m'estranya perquè el porten, perquè a veure, és, no tens gremi tu, ja tindràs els teus dies, i ara vull parlar amb la gent que veig pocs cops a l'any del gremi.
1: Sí, però l'has de cuidar, clar.
6: Però tampoc hi vols anar sol, llavors no vagis amb ningú.
2: És que a mi no fa vergonya anar sol.
7: Vas anar-hi amb tons pares, al final?
6: Jo sí, vaig anar-hi amb uns pares.
7: Molt bé.
2: Per cert, hi ha un whatsapp de la teva mare que ens diu que si podem fer un té amb mel. És que ara, Jenny, no...
6: Ah, per la veu, tot sol.
1: La mare cuidant la seva filla fins i tot a l'estància.
6: Exacte.
1: Escolta, la nena, mireu com té la veu, sisplau, un té amb mel. Vinga, Jenny, ara, marxant.
2: El Roger diu, un oient, perdona, diu el Roger que ara farà seva la màxima de que a mi m'agrada que siguem un país de bambes amb decathlon, que se l'emmarcarà.
6: És veritat, és que no necessito més, jo. Llavors, en aquesta part de fer el networking, dissimuleu una mica. O sigui, es nota molt la gent que va a saludar expressament només a la gent famosa, els peixos grossos, la gent que li pot donar feina, i que, a més, ja ni dissimulen amb el discurs. Jo què sé, parleu del temps abans de començar-te a comentar el projecte que tinc entre mans, a veure si t'interessaria participar, com veuries el finançament d'això. Vull dir, guai, jo si fos... Bueno, suposo que la gent que es dedica a això ja li deu agradar, no?, que li vagin a fer la pilota.
1: Sí.
6: Però jo, si fos algú...
1: Tota l'estona rebent això, eh? Currículums amb veu.
6: Algú que treballa a 3CAT, per exemple, no? I estàs allà en una gala i anar rebent gent que ni dissimula i et ve a vendre el peix, ha de ser...
2: És que és diferent anar a algú i dir-li ei, que la teva última pel·li, que divertida, ja, adéu, que anar tu i dir-li mira, tinc aquest guió entre mans i posar-te-la a la cara, no? És diferent, al contrari.
6: Sí, apunta't al meu correu electrònic, sí. ja ens posarem en contacte.
1: El millor que podies fer ahir per vendre-te la resta era guanyar el premi de millor creadora, per exemple. Jo crec que era...
6: Et penses que a mi em donarà feina, això?
1: Crec que no.
6: Crec que no, ja t'ho dic jo que no.
1: Mira, l'any que ve potser tens una oferta dels experts, mira el que et dic, eh?
6: Ah, doncs a veure si és veritat. Ja m'agradaria, quina enveja.
1: A veure.
6: Què més? Ja que ens donen una mica de refrigeris i piscolabis, estic a favor de consumir-los. És a dir, la gent que li fa vergonya menjar i beure en un lloc perquè és gratis, també em sembla una cosa molt catalana.
7: Sí, però això li passa a la gent. Jo crec que justament amb això sí que som poc curosos. Més aviat al revés, no? A vegades fa vergonya potser menjar massa.
6: És que ahir vam tenir un problema d'abastiment seriós. Vull dir, a mi m'ha fet molta vergonya el moment del càtering. Que, a més, tothom estava una mica decebut, perquè el Barbocata va fer la seva gran falca publicitària al mig dels Premis Crit, i jo pensava, que bé, a part d'aquesta publi gratis que li estan fent, com a mínim, després hi haurà macarronada, no?
1: I no.
6: Hi havia el típic càtering, a més, avorridíssim, com trossos de pa amb coses, i truita d'aquesta que es fa com amb la, aquesta... Com es diu... La base d'aquella com d'ou artificial, sí, que ja veus que no és una truita de veritat.
7: Sí. Quina llàstima.
6: La gent perseguint els cambrers pel local, de la poca quantitat que hi havia i de lo molt que costava accedir. Que és allò que...
1: Aquella gent que s'amuntega a la porta per on surten i, clar, fan
7: dos ja no arriba, ja no arriba a taula mai.
6: Jo vaig fer una estratègia molt bona, involuntàriament, que era que estàvem al costat d'una persona que anava amb crosses i el cambrer ja va veure que aquella persona clarament no podia, doncs, barallar-se amb els altres pel menjar, i sempre les últimes 4 o 5 coses com sortia de la massa de gent i anava a portar-li a aquesta persona amb crosses. I llavors, quan la persona amb crosses s'havia servit, les del costat ens acabava amb la zapata.
7: Clar, doncs mira, bona estratègia.
6: És una bona estratègia. L'any que ve aneu amb crosses, si voleu menjar els premis crit.
2: I ara, abans de les notícies de 2:15, sentirem més música. Els Belen Sebastian. Va, Laia, aquesta és una de les teves poques cançons internacionals que t'encanten. Endevina-me. Tres paraules que fan relació amb el temps que vindrà. S'ha assolellat.
7: Ah, it's a sunny day.
1: Another
7: sunny day, això.

0: Un minutet passa de 8:45, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui, divendres, dia 15 de maig?
1: Doncs que l'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el govern podria fer-se efectiu la setmana que ve. S'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns, després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabat l'any 2040. I en aquest escenari, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la UGT i Comissions Obreres preparen una vaga a Rodalies. Seria a finals d'aquest mes de maig o bé a principis de juny, i de fet els sindicats reclamen que hi hagi més seguretat i més personal, sobretot interventors. Pel que fa a la vaga al sector de l'ensenyament, avui és el torn de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A la reunió d'ahir, doncs, de la taula sectorial es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però l'escull de l'acord continua sent la millora salarial. Dimarts que ve, nova reunió entre els representants dels docents i el Departament d'Educació. Més coses. Avui fa exactament 15 anys de l'esclat del moviment 15M, unes protestes que van sacsejar el mapa sociopolític. Lluny d'apaivagar-se, el malestar ha anat en augment, amb la particularitat que, segons els experts, bona part d'aquest sentiment el capitalitzen les formacions d'extrema dreta. I des d'aquí també volem felicitar a la Laura Grau i a tots els premiats de la segona edició dels Premis Crit, uns premis que volen distingir els millors creadors de contingut en català en l'àmbit digital i les xarxes socials. La Laura va guanyar el premi a millor creadora de continguts de l'any, i si us sembla bé, doncs escoltarem una part del discurs que va fer ahir. És aquest.
2: Va. Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta.
0: Ara.
2: Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social.
3: Presidenta! Presidenta! Presidenta!
0: El meu fragment preferit és aquell que diu, que jo m'he sentit el discurs sencer, òbviament, que diu, si tant us estimeu la llengua, ara, doncs, defenseu els profes i feu els TikToks en puto català.
4: Ara! Ara!
5: Aquest ja, tot no l'han posat,
0: Els experts
6: Ha sonat.
0: Bé, ha sigut a l'hora anterior, oients, perquè ara es desperti. Bon dia, la Laura s'ha endut aquest premi.
5: Bon dia.
0: Les guarres, que van rebre també un premi a podcast independent, suposo que no es van sortir del seu personatge.
5: Home, no, elles van venir amb tota la seva customització i tot. Van dir coses bastant fortes també, sobre la vaga dels docents, sobre la independència. Tothom va fer molt bons discursos ahir, trobo.
0: Molt bé, molt bé.
1: Que guai.
0: La meva preferida és la Consol de les guarres.
5: Sí,
0: bé,
1: i la sèrie sobre la llengua, Ets i Uts, doncs va obtenir el guardó a millor iniciativa d'indústria.
0: Les 8:34, Anna, que no t'esperava saber avui.
1: Doncs mireu, recordeu que hi parlàvem que uns veïns d'Eivissa van trobar una serp sota el sofà?
0: Sí.
1: Doncs es veu que n'hi ha moltíssimes a l'illa. De fet, aquesta serp invasora ja ocupa el 90% de l'illa d'Eivissa.
0: La
1: seva
0: mare,
1: presència cada vegada és més comuna i ha provocat la pràcticament total desaparició de la típica sargantana de les Pitiuses. Mm. Aquestes serps, que es diuen serps de ferradura, van arribar per accident a Eivissa, camuflades entre oliveres importades de la península, farà uns 23 anys, i ara es veu que n'hi ha a tota l'illa. Devoren cada sargantana que es troben al seu pas, i de fet se les han menjat pràcticament totes les que vivien a l'illa, i ara les serps neden fins als illots per menjar-se'n més.
0: Mare meva.
1: Els experts asseguren que fa 10 anys a Santa Eulàlia van comptar 72 sargantanes. Fa 3 anys es veu que només n'hi havia 3, i l'any passat ja no en van trobar cap d'exemplar d'aquesta sargantana de les Pitiuses. I de fet, davant la possibilitat real de l'extinció de l'espècie, el zoo de Barcelona està fent cria d'aquestes sargantanes, i de moment ja n'ha reproduït 17 exemplars.
0: Fixa't al zoo aquí fabricant sargantanes per a Eivissa.
5: Sí. Jo crec que l'he vist, aquesta sargantana. Ara em sento afortunadíssima.
0: Home, és que aquesta sargantana jo diria que és la que després plasmen
5: amb
0: molts souvenirs,
5: no?
0: Els logos, doncs mira. Ara hauran de començar a dibuixar serps a dojo, Jo em compraria l'adhesiu,
7: Sí. De la serp,
0: Sí. Bé, oients, qui faci ara una referència al capítol El dia de l'apaleamiento tindrà també un premi honorífic, del Simón. Continuem amb el titular d'esports.
1: En futbol, el Girona aconsegueix empatar el partit a 1 davant la Reial Societat i sumar un punt d'or gràcies a un gol d'Estuani. Ara els gironins són 15ens amb 40 punts, els mateixos que l'Alavés, i surten de manera provisional de la zona de descens. Ahir també va jugar el Madrid, que va superar l'Oviedo per 2-0 enmig de xiulets del Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. I de fet, com va acabar el partit, en va

0: lleugerament al Pirineu per sobre dels 1.400 metres i de fet les temperatures seran les normals del mes de març.
1: Què et sembla, Laura?
2: Fatal,
1: no, no tot
2: fatal,
1: som a les notícies.
2: Sembla molt malament.
3: El maig marceja, ja ho sabeu.
1: Sí, sí.
3: Diu l'oient Marc, Laura, que la rebassada també van anar deixant un discurs, que van guanyar un premi.
2: Sí, home, sí. Però vosaltres que heu viscut a sota una pedra.
3: No, estem dormint a aquella hora.
2: Mira, jo m'he llevat i el primer que he vist la rebassada, també.
4: Sí, la rebassada és el que s'ha viralitzat... perdoneu. S'ha viralitzat més perquè realment van decidir que anaven amb tot i van dir puta moltes coses.
1: Ja, ja.
4: I això sempre funciona a xarxes. Ara, m'agradaria veure's també les manises de la rebassada.
1: Ara. Digue-ho.
4: Ja està, ho deixarem aquí.
1: Digues,
4: perquè tampoc tinc ganes de fer-ne mala sang.
3: En Guillem Bautista no ens fa mala sang, al contrari, ens convida a la germanor de barra en barra, en aquest cas, de festa en festa.

0: esport.
1: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
2: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
3: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
4: i riallas.
5: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
6: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
7: Us esperem!
8: Serà brutal!
2: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3cat. Benvinguts a Casa Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions.

0: Els divendres a les 8 del vespre a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.
5: Torna la nit dels museus. Una nit única. El dissabte 16 de maig, 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/la-nit-dels-museus. Recomanat per ICAT.
6: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per ICAT.
1: Escoltes ICAT, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
7: Les 8 i 43 minuts, hora de jugar, hora de participar, ja sabeu on fer-ho.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
7: Hora de participar al miniquiz i endur-vos un lot cultural expert si demostreu coneixements. Avui, Laia, sobre quina àrea temàtica?
8: Avui sobre museologia.

0: Demà, dissabte, se celebra la nit dels museus, que algú més astut dirà, a veure, els museus, la majoria ja tenen algun dia que és gratis. Ja, però anar-hi un dia que és gratis a la nit...
1: Clar, és aquest munt, aquest vespre.
0: I molta gent ha passat el mateix que tu i també hi va aquella nit, és guai.
1: Mira, et diré que és un bon lloc per lligar. Mira, nit dels museus, activitats, no? És un bon lloc així. Trobo que amb gent més menys interessant, no?
2: Bueno, amb gent que té les mateixes aficions que tu, perquè clarament jo no m'hi trobareu en un museu un dissabte a la nit.
1: Mira, et diré que depèn del museu de l'activitat, perquè moltes vegades no és només portes obertes, fan activitats molt xules.
2: No, sí, jo no estic en contra de la iniciativa, simplement que en aquest moment de la meva vida tinc coses més importants a fer un dissabte a la nit.
3: Mira, per celebrar-ho, potser avui veig la pel·lícula de nit en el museu.
1: Ah, gran peli,
3: d'en Ben Stiller.
1: Gran peli. Bé, doncs, sigui com sigui, hi ha molts museus coneguts a casa nostra, però a la Laura se sorprendria dels museus desconeguts que hi ha i que segur que li encantarien. D'aquests museus, que us diré ara, n'he colat un d'inventat, d'acord? O sigui, jo us diré quatre museus i n'hi ha un que no és real, els altres sí que ho són, sí que existeixen. Heu de descobrir quin és el que m'he tret de la màniga. Vinga. Opció A, el Museu del Tabac de Sant Julià de Lòria. Opció B, el Museu de la Història de la Perruqueria de Barcelona. Opció C, el Museu de la Renfe de Sant Vicenç de Calders. O opció D, el Museu de l'Escola Rural de Castellar de la Ribera.
4: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
0: Quin d'aquests quatre museus no existeix? És així, pregunta ontològica. A, el Museu del Tabac de Sant Julià de Lòria, el Museu de Història de la Perruqueria de Barcelona, el Museu de la Renfe de Sant Vicenç de Calders o el Museu Escola Rural de Castellar de la Ribera. Entre tots els encertants, sortejarem un lot cultural que configurem nosaltres mateixos. Aneu participant mentre fruïu de la música que entra de fons. És a... Bé, encara no, perquè trobo que això, Laia, són els Amics de les Arts.
1: Sí, bueno,
0: ja,
1: clar.
0: Ja, ara sí. Ara,
1: el... Museu d'Història Natural, es deia la cançó. Per què me l'has tret?
0: Bueno, perquè ara ja s'ha acabat. La cançó s'ha acabat.
1: Ara
3: amb Bruno Mars. Hem de sentir
0: una altra. Xa, xa, xa. No, fora els Amics de les Arts. Xa, xa, xa. Bruno Mars.

0: Així sona els experts.
1: Infants que es troben com més irritables aquests dies o s'enfaden amb més facilitat després d'aquesta muntanya de regals que el sol sepulta aquests dies.
2: Algun pare diria, a sobre! Sí. Clar, perquè si jo li crido a un nen, t'han portat molts regals dels Reis!
3: Sí.
2: Juga!
3: Sí.
2: És com imperatiu, eh? Sí. Ara fas el favor de jugar.
1: Clar,
2: juga!
3: Jugat, ben jugat.
2: Juga!
4: Vale.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: parlem de museus, perquè és la revetlla de la nit dels museus, que serà demà dissabte, i teníem pendents, Laia, resoldre el miniquiz d'avui.
1: Sí, perquè hi ha molts museus molt coneguts a casa nostra, molt visitats, que triomfen i que hi ha tant estrangers com locals, però avui volíem parlar d'aquests museuets.
0: Tenim museu estranger?
1: No, tenim visitants estrangers, amb vosaltres.
2: I forces.
1: També us, exacte, uns quants. Masses, segurament.
2: Masses.
1: Doncs volia parlar d'aquests museus més desconeguts, més discrets, que trobem i a vegades potser més petits o no tan, exacte, no tan celebrats, però que segur que són molt interessants també i que segur que també faran alguna cosa per la nit dels museus, que és concretament demà. I us preguntem amb quin d'aquests museus ens l'hem inventat, perquè n'hi ha tres que són reals, però un, doncs, que ens l'hem tret de la màniga. Si el Museu del Tabac de Sant Julià de Lòria, el Museu de la Història de la Perruqueria de Barcelona, el Museu de la Renfe de Sant Vicenç de Calders o el Museu de l'Escola Rural de Castellà de la Ribera. Doncs mireu, ens vam inventar el Museu de la Renfe, perquè l'opció correcta que us demanàvem era la C. És a dir, sí que tenim a Vilanova el Museu del Ferrocarril, però no és el Museu de la Renfe i no és a Sant Vicenç de Calders. Per tant, els altres tots existeixen, el Museu del Tabac de Sant Julià de Lòria, podeu anar a veure, també el Museu de la Història de la Perruqueria, aquí a Barcelona, o el Museu de l'Escola Rural de Castellà de la Ribera. Sí, com sigui, hem rebut 122 respostes, de les quals 103 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 103.
3: Doncs vinga, el número... No em poseu ni redoble ni res,
0: avui
3: estem de divendres, eh?
1: Ja, mitjores, 35.
2: Xasca!
0: 35.
1: Doncs el 35 és la Cris, que té el número 409.
0: És un post redoble, ens hem inventat el post redoble.
1: Perfecte.
2: Qui ha guanyat?
1: Ha guanyat la Cris, que té el número acabat en 09.
0: Cristina, ara t'escrivim i ja t'expliquem com fer-te mans el lot que avui tan merescudament has guanyat. I ara sentirem les vostres veus. Laura, ves tu pensant que avui la pregunta del dia és facilíssima. És un fuck, Mary, Kill, triant-ho els personatges de còmic.
3: Ciment, formigó
2: de còmic,
3: i no sé
2: no,
3: què.
2: No, de còmic. Sí. Personatges de còmic.
0: Sí, mira,
3: no conec tants personatges de còmic.
0: Bueno, ves-te inspirant.
4: Sí. Vale. Màquina baja. Màquina baja. Que és l'Último Chorizo, el gran còmic de l'Iba, i que m'agradava moltíssim i encara m'agrada. Doncs amb aquest fuck. Mary, amb en Sergi Grapes, Gaston Lagaf, però com que és una mica sapastre, potser també em decantaria per Ot el Bruixot, que em solucionaria la vida. Kill Martínez, el Fatxa. Era un desgraciat, com tots els Fatxes.
0: Pam! Laura, t'has inspirat? Potser...
3: Més o menys, però és que no et sé jo gran consumidora de còmics,
0: un fuck, un fuck.
3: Un fac, no sé, el Tintín, per dir alguna cosa, no?
0: Sí, un personatge molt assexuat, eh? Vale,
3: sí, és que tots els personatges de còmic, nois, el tema de que us folleu personatges de còmic és que és una mica preocupant.
2: Ningú ha dit la dona de Roger Rabbit, no?
0: La Jessica.
2: Sí.
0: Bueno, és una pel·li.
2: Sí, però era un personatge de còmic, no?
0: No.
2: No?
0: No, era original de la pel·li.
2: Ah, clar, doncs així, normal que anem així.
5: Fac Marley Kill, evidentment el fac amb la Emma Frost, per Pierre Solls, el Marley amb la Bulma, que és una nena pija i rica, sempre està bé, i el Kill, evidentment, el Red Skull, el crani vermell, perquè és un puto nazi, solventat. Hola, que acabeu de passar una bona setmana i recordeu seguir els Porkchop Boys. Adéu.
0: Si vols, Laura, molta gent ha dit que es casaria amb el Sergi Grapa, si tu llegies el Cavall Fort...
3: No ho tinc jo molt controlat, això.
2: No el tinc gaire ubicat, eh? No. Sergi Grapes, eh?
1: Sí.
0: Gaston Lagaf, jo tinc un pijama de...
2: Ah, sí! Sí, home, sí. Ui, quin jersei. El té molt desfilat, aquest jersei.
0: Bueno, era una mica sapastre, sí.
2: Una mica sapastre i, a més, li anava...
3: Home, si bruteja.
2: Ostres, se sembla una mica tu, en Sergi Grapes, eh, Roger?
0: Però de sapastre o de...
2: No, de tipus de vestiment, així, amb el jersei.
0: Del jersei desmanegat.
2: Ensenyant el melic.
0: Pantalons vells.
2: Pantalons així.
0: Ensenyant el melic sense voler, no?
2: No.
0: De desmanegat.
2: Potser no se sembla gent.
0: És que avui, sorpresivament, hi ha més gent que es casaria amb el Sergi Grapes que no pas amb el Corto Maltès. Estic fent aquí l'enquesta, bueno, m'ha sorprès, però em mola.
2: Bueno, els nostres oients són molt undergrounds i molt...
3: Sí, anava a dir, no sé de què estem parlant,
0: Laura,
3: però endavant.
0: Laura, hi ha gent com tu que considera que el que estem fent avui és una aberració.
3: Sí, la veritat.
6: M'ha faltat molta angúnia quan algú diu en públic que això, me follaria aquest, o em casaria amb aquest altre, o quan criden a un famós o algo, li diuen, casa't amb mi. Me mora de vergonya, me fot molta angúnia. Penso, això ratlla el no consentiment. Terrible.

0: Ludwig Van, que per cert podeu veure aquest cap de setmana al Festival Ambassat de Sabadell. La Laura està somrient sota el nas, en plan, jo ja aniré.
1: Podeu veure cada cap de setmana últimament. Però
2: aquest
1: sí,
2: final de cançó.
1: Jo crec que ja aniré diumenge.
2: Feia molt pets.
1: Aquesta cançó és absolutament pets.
2: És molt pets.
1: És un tema que jo he pogut comentar personalment amb Quim Carandell. Oh. Hem dit, efectivament, per nosaltres és un honor. I jo, per mi també.
2: Anava a dir, la carreja moltíssim.
0: La cançó Creure, una de, segons vosaltres, oients, les més celebrades de l'últim disc de la Ludwig Van, titulat Pel barri es comenta. Ara sí, obrim el moble que obrim sempre a última hora. D'aquesta hora.
3: La confessió.
0: Obrim el confessionari i avui té l'oportunitat de netejar-se de tot pecat la Laura Grau. Què tens per compartir?
1: Doncs res, una confessió molt recent perquè les haig d'anar regenerant, si no se m'acaben.
4: Clar.
1: Aviam, jo que estava nominada als Premis Crit, ho sabia, des de feia, no ho sé, una setmana o 10 dies, no sé quan ho van anunciar, però jo, com ja he anat repetint en aquest programa i a la meva vida personal en general, no sóc gaire fan d'aquesta mena de gales. I em sembla fins i tot segrest que et nominin a un premi d'aquests, perquè llavors t'has de bloquejar tota la tarda, has de deixar tota la teva vida, mirar a veure què et poses, mirar aviam aquí enredes perquè t'acompanyi i passar-te la tarda allà saludant a gent que et cau regular en un espai incòmode.
2: Sí.
1: Llavors vaig anar una mica de diva, nois, aquest any. Sí, ho sento, perquè ja l'any passat vaig fer el gest de dir, bueno, estic nominada, vinga, va, som-hi.
2: Sí.
1: Tots al TNC, que l'any passat era el TNC, allà passar la tarda, jajajiji... I clar, si al final guanyes alguna cosa, fa il·lusió, val la pena l'esforç, però si després al final no guanyes res, dius, aviam, jo per estar nominada això m'ho podia mirar des de casa i que ja està, i que em passessin el parte, sí. I ja felicitaré el guanyador per internet i ja està. Així que aquest any el que vaig fer va ser...
2: No.
1: Enviar un correu. Bueno, a la meva convocatòria de nominada vaig contestar i vaig dir, ai, moltes gràcies, em fa molta il·lusió i tal.
2: Postdata.
1: És realment important
4: que
1: arribi puntual en aquesta gala.
4: I em van dir sí.
1: És realment important. I vaig dir, d'acord, ja ens hem entès.
2: I la Laura va començar a obrir l'ampolla de cava.
1: Enteneu-me, vull dir, és que és passada de tarda, que et convocaven una hora i mitja abans.
4: Això de guanyar premis, que cansat,
2: Els experts ho haguessin hagut de fer cada premi que hem perdut.
4: No, que ens hauríem perdut totes les gales, llavors.
2: És veritat, també és veritat.
5: Que ja són les 9! Una hora i plegem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Des de Tarragona ens canten El Sodi, on amagar-se és el títol de la cançó que ens serveix per obrir aquesta hora de programa. Són les 9 i 3 minuts. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon divendres.
0: Laura Grau, què tal?
3: Molt bon dia.
0: Ens escriuen també els oients. Bon dia a tots vosaltres. Diu en Jordi, molt a favor de la Laura. Les entregues de premis només amb els guanyadors de la butaca. Quina emoció, emoji d'aplaudiment, emoji d'aplaudiment. I en Raül Cereto, que sabeu que és no l'únic, algun dels nostres oients que treballen en cinema, ell és, crec que és tècnic de llums de rodatges, diu que molt bé la crònica que hem sentit de Cans ara fa una hora amb la pel·li del Diego Luna, però ens envia una foto i diu, per qui va rodar la pel·li? I surt el nostre oient, en Raül, abraçant-se amb en Diego Luna.
1: Estem a tot arreu.
0: Sempre ho porta molt en secret i quan s'estrenen les pel·lis ens envia el selfie,
3: que
0: llavors Raül, molt bona feina, gràcies per compartir aquesta interioritat del cinema. La resta podeu seguir participant.
4: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: I aquí al nostre grup d'oients teniu fixada l'enquesta de la cançó de les 10. Vosaltres trieu l'última cançó que us punxarem aquesta setmana, com sempre, a partir de les 4 idees que us llença musicalment en Sergi inspirat en...
4: L'efemèrdida!
2: Un 15 de maig com avui de l'any 1981, així en Pau Vallvé. Joies!

En Pau va començar a fer música sota l'alter ego d'Estanislau Verdet, a través del qual en Ballbé presentava cançons iròniques i crítiques utilitzant la paròdia. A partir del 2010, el cantautor va donar per tancat aquest projecte i va emprendre la seva carrera en solitari amb una bona rebuda per part de la crítica i també el públic. Avui us proposem quatre cançons que pengen del Pau. La primera és una que ha anat sonant de forma recurrent aquí al programa, és aquesta que sentim. Això ja està, pertanyia al seu disc que portava per nom un emoji de cara somrient. D'aquell disc també us proposem aquest altre tema.

0: cosa de dos mesos, si fa no fa, la Laura Grau ens feia un infravalorades del Pau Ballbé.
1: I així és, crec totes que aquestes dues
0: cançons hi sortien.
1: Potser no tant, perquè no són tan infravalorades, vull dir, són les que la gent coneix.
0: Sí, sí, sí.
1: Però podien haver sortit.
0: Artista a reivindicar, Pau Ballbé, evidentment.
1: És que sí, és que la gent l'ha de conèixer més.
0: Doncs aquesta és una de les que més escoltes acumula del Pau a les plataformes, aquests protagonistes. Més cançons relacionades amb en Pau Ballbé.

0: Això que sentim és avui hem quedat a les 4, un dels senzills de l'últim disc de la Ludwig Band, el Barri es comenta, una cançó que comptava amb la producció d'en Pau Balluer, per això l'hem seleccionada, qui va ser una referència directa a la seva creació. De fet, tu recordes, suposo, que per promocionar el tema, en Balluer el que anava fent és m'han plagiat.
1: Van fer un vídeo que he de dir que jo al principi vaig pensar, ja es veu que alguna cosa no encaixa, o sigui, ja es veu que és una mica mentida, però han estirat tant el xiclet que jo em vaig quedar fins al final pensant, bueno, però què esteu fent amb aquesta, amb aquest teatre? I al final ho vaig entendre, però... Bueno, és divertit que el Can Pau es presti a fer aquestes coses.
0: I sí que és veritat, que es veu una mica les textures del Balluer en aquesta cançó de la Ludwig. Una miqueta sí que...
1: Sí, aquesta mena de bombo de fons, sí, això és molt Balluer.
0: I tant. I acabarem amb un tema d'aquell alter ego que comentàvem, amb el que vam començar tots plegats a sentir en Balluer.
2: Que tot l'adreure, lluites a mort per rut, pellús en gel. Abraça fanals, caps i grans.
0: Això que sentim és la cançó Per fer país i insultem en català, un tema que l'Estanislau Verdet, aquest alter ego del Pau Balluer, doncs va fer l'any 2006. Tot plegat formava part del disc Un que de tant llest és tonto. A veure, d'aquestes quatre cançons relacionades directa o indirectament amb Pau, amb quina et quedes, Laura? Això ja està, protagonistes, avui hem quedat a les quatre o aquesta Per fer país i insultem en català?
3: En català.
1: Va, em quedarem protagonistes, però crec que en té de molt millors que aquestes quatre que has dit, Sergi.
0: Jo he votat també protagonistes, però no està guanyant cap d'aquestes, eh?
1: Quina guanya?
0: Està guanyant Això ja està.
1: Això ja fa més matí.
0: I a més, és una bona cançó per cloure el programa, no?
1: Sí, també és veritat, mira.
3: Mira, acaba d'escriure per primera vegada l'Aina i ens diu, voto, Això ja està, per la cançó de les 10. Benvinguda, Aina.
0: Hola, Aina.
1: Hola, el que tu diguis, Aina.
3: Gràcies per ser-hi. Doncs a les 10 sonarà la cançó que hagi acumulat més vots entre vosaltres. Ara són les 9 i 7 minuts i tenim més temps per més música i també per la Britney Spears, amb el seu clàssic que potser també és el 2006, el Baby One More Time.
0: Fins i tot anterior,
1: sí, jo
0: diria.
1: Crec que és més del 2000.

0: Així sona els experts.
1: Resulta que tornàvem de vacances l'any passat i vam aturar-nos en horari de servei a França.
2: Atendé, monsieur.
1: I vam aturar, era un supermercat d'aquests tan grans francesos que són enormes i que, va, en tot cas, vaig perdre la criatura. La meva filla, molt espavilada ella, va decidir que era millor anar a recepció i dir que s'havia perdut.
3: Molt bé.
1: Li van començar a parlar en francès, ella no va entendre res.
4: Ah,
1: i aquí ve el quid de la qüestió, que després de tot l'ensenyament que sabeu que li han fet a casa, tot l'adoctrinament 24/7, sabeu què va dir la meva filla quan no va entendre res? Va dir: soy española.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Pero espera, Justin, que moito axuda.
1: Són les gallegues filles de Cassandra, si no les heu pogut veure mai.
2: Sembla que siguem família ja, eh?
1: Ens agraden. Aprofiteu que venen al nostre país, a l'ambassa de Sabadell.
2: Avui venen! Avui quins nervis, sisplau! Sabeu que no les podré veure?
3: No hi vas,
2: ràbia, col·lega.
3: Ostres.
2: Perquè avui pujo Solsona amb un podcast sobre habitatge, no? I s'ha de seguir sent responsable amb la meva feina, si no, no seria
3: no
2: millor creadora, millor res.
3: No es pot ser tan compromesa.
1: Premi a la coherència.
2: No, però horrible, avui m'ho petaria tot, per anar-les a veure. Si podeu, aneu, i crec que encara hi sou a temps de passar per l'ambassat de Sabadell a veure-les aquesta tarda, perquè el tema que ens ocupa en aquesta petita secció meva de 4 de 10 són els festivals petits d'ara de la primavera.
3: Petits però ben parits.
2: Perquè avui fa una mica d'acció anti-primavera sound, abans que comenceu amb la vostra turra anual.
3: Molt bé, Laura.
2: Sobre primavera sound.
3: Però la prenem igualment, encara que ens ho digui.
2: Hòstia, sembla que us paguin, macho.
4: Jo sempre ho he dit, abans que arribés a l'hora ja ho deia, que fotia una turra de primavera.
2: No, ja et dic, i com a mínim si fos una cosa reivindicable, però és una cosa gentrificadora i no em cansaria de dir-ho, no passa res. Si vosaltres no ho podeu dir, jo ho diré.
3: El primavera és de petit format.
2: Sí, petitíssim format.
3: Que gran,
2: d'aquí de casa. Total, ara l'eslògan aquest de que som de casa el fan a tothom.
3: Ah, sí?
2: Sí, no sé si us heu fixat pel carrer, els bancs, les immobiliàries...
4: Sí, com si...
2: Som de la terra.
4: Sí,
2: vinga, va, hombre, aneu a cagar.
1: Fins i tot he vist, no és broma, llocs que diu local product.
2: Imagina't,
1: sí, ho he vist, sí.
2: Fa una vergonya, bueno. En tot cas, anem a reivindicar les coses bones que tenim en aquest país aquests dies.
3: Ambassa't.
2: Que són 3 festivals petits i descentralitzats, que crec que també és molt important, són fora de la ciutat de Barcelona, com l'Ambassa't de Sabadell, que ja fa moltíssims anys que es fa. Jo em pensava que era un festival més aviat nou, perquè vaig entrar fa poc en el món del moderneig, diguem-ne, metropolità, i em pensava que era una cosa nova que s'havien inventat. I què va, fot 20 anys que fan aquest festival. Ara no sé exactament com han començat, però sí, sí, fa moltíssim temps que ho defensen. És un festival que es fa allà en un parc de Sabadell a l'aire lliure. Fa patir perquè avui ha de ploure.
3: Sí.
2: Espero que no els protegi massa el temps. Sobretot per això, perquè són festivals que es mouen majoritàriament per voluntàries, gent que està molt compromesa amb la cultura i amb intentar apropar-la, sobretot, a la gent d'això que us deia, fora de la ciutat, intentant sempre portar grups també una mica emergents. Aviam, són cartells que sempre estan combinats entre grans noms que criden l'atenció perquè tu compris l'entrada i vagis, però ja s'ho munten bé perquè abans de veure el gran concert que tu esperes veure, hi hagi algú que no coneixes i que justament en aquell espai, en aquell entorn, puguis fixar-t'hi bé, els puguis escoltar bé i no passin desapercebudes. Filles de Cassandra, jo crec que avui les descobrirà moltíssima gent i res em pot fer més feliç.
3: A Sabadell saps hores?
2: Hi ha els horaris penjats a les xarxes de l'Ambassa't. Les filles de Cassandra, sé que són a 9:45, perquè justament és l'hora que em va pitjor.
3: No hi plou. A partir de les 9 del vespre no està contemplat que plogui. És a dir, plourà aquesta tarda de les 5 fins a les 8, però sembla que a partir de les 9 ja no plouria.
2: Plogui quan plogui, puteix algú, perquè abans em sembla que hi ha l'osa d'en Peralbo, vull dir que...
3: Vaja.
2: Sí, avui és un gran dia per anar-hi, perquè el cartell realment fa molt goig. Demà també podeu anar a l'Ambassa't. I diumenge, que és quan hi aniré jo, també podeu acompanyar-nos al concert de Greta, la Ludwig Band i Mishima.
5: Deixeu que estigui jo, qui més estima. Deixeu que estigui...
3: Doncs sembla que Mishima no els hi plourà, perquè el diumenge fa núvol, però no s'esperen pluges.
2: Perfecte, jo tinc moltes ganes del diumenge, perquè a més és un gran pla de tarda, de... En lloc d'estar a casa teva plorant un diumenge a la tarda ennuvolat, estàs allà a l'Ambassa't i vas veient grups que t'agraden. Després, si no en teniu prou aquest cap de setmana, el cap de setmana que ve a Vilassar de Mar i de Dalt, teniu el Festival Floral.
5: El jardí del món crearàs, oh Déu meu, i no és pecat que n'hagi pres la flor.
2: Format molt semblant a l'Ambassa't, també gent voluntària. Què té d'especial aquest festival, a més de ser el Maresme, que sempre fa il·lusió? Doncs que és un festival que programa tot dones. O sigui, és un festival que reivindica que als cartells hi hagi més presència femenina i que puguem descobrir justament artistes, tant que estan creixent com que ja estan consolidadíssimes, com l'Estar de Relena, totes en un mateix cartell, i que també pugui haver-hi aquest joc de descobrir noves estrelles que potser no coneixem i que és un molt bon context per descobrir. Per exemple, jo a través de la mateixa gent que porta el Floral, que porten altres projectes arreu del país, vaig descobrir a la Júlia Boncompte.

0: molt jove amb aquesta proposta. És un festival una mica més tranquil·let, o sigui, no és per anar a rebentar-ho.
1: Has dit que era Vilassar?
0: Vilassar de Mar i de Dalt.
1: Això vol dir que darrere hi ha les Nederman per aquí mig o no?
0: Sí, la Judit és una de les organitzadores amb en Martí Sant Climent. Per tant, ja fa unes quantes edicions que ho fan, em sembla que és la cinquena, i crec que és un molt bon pla també pel cap de setmana que ve, esperem que els hi faci més bon temps que aquest.
1: Tant de bo.
0: I per últim, el següent cap de setmana, són tres caps de setmana seguits, el festival Maig a Santa Coloma de Queralt.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint
0: ben bé que la Ludwig van aquest any els avorrirem, perquè estan a tot arreu, estan a la sopa. A mi no em pot agradar més, eh? Sí, a mi em sembla perfecte. Ara, la gent que no li agradi gaire, que es prepari perquè se'ls trobarà tot arreu.
1: És que en Quim Carandell, quan va començar amb això, no sé si es pensava que seria un grup mainstream, però ho està esdevenint, eh?
0: Totalment. Bueno, ell sempre ha tingut actitud d'estrella del rock, que crec que és l'actitud que s'ha de tenir, eh? Vull dir, alta flipamenta, que diríem Marc Serrats. Al Festival Maig hi podreu sentir la Ludwig Van, a la Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Jo us recomano que aneu a passar el cap de setmana allà, perquè ara de primavera allò està guapíssim, està super infravalorat tot el que és el paratge de la Catalunya central, tio. És que és veritat.
1: Aplaudiments a la Laia.
0: A la que surt un raig de sol tenim tendència a dir, ah, platja, Costa Brava, tal. Tio, aneu a veure els camps florits que hi ha a la Catalunya central.
3: I com està de verda ara la Catalunya central, que està verdíssima.
0: I a més és un molt bon pla combinar-ho amb cultura i amb música, com és el Festival Maig. També hi toca l'Elite, hi toca un altre cop la Greta, que també està tot arreu aquest any. I també hi toca la publicitat.

0: Jo crec que hi passaré,
1: quines ganes,
0: maig.
1: Quines ganes d'anar a festivals ara que ens has fet entrar tots.
0: Ai, sí, m'encanta aquesta època, i et dic, i sobretot per aquesta mena de festivals més familiars, en què si tens una mica de contacte amb l'organització, pel motiu que sigui, sigui perquè has perdut el mòbil i necessites que t'atenguin, o perquè de cop tanques el festival i et quedes amb ells recollint, bueno, aquestes coses que poden passar en una nit de festa.
1: I coses que li passen normalment a la Laura.
0: Exactament. Però a mi em fa il·lusió perquè en aquesta mena de llocs acabes fent un vincle molt real amb la gent i veus que ho munten persones entusiasmades, voluntàries, que realment s'estimen el que fan i que no tenen un ànim de lucre descomponsadíssim, com moltes vegades els festivals que es fan aquí a la ciutat, al Parc del Fòrum. Ja sabem tots de què estem parlant. Per tant, això, aneu a aquests festivals ara aquest mes de maig, però ja us n'aniré portant més, perquè després quan ve l'estiu també hi ha el Canti la Font, també hi ha altres coses interessants.
1: Vigilona per casa la furgoneta, que després passa el que passa.
0: Ah, sí, és un molt bon consell.
2: Estarem aquí al vostre costat en aquesta època de festivals que podríem dir que ja comença l'hora amb la Massa de Sabadell.
0: Ai,
2: si aconsegueixes anar-hi ni que sigui el diumenge...
0: Sí, jo crec que diumenge segur que passo. Sí.
2: Doncs dilluns ens ho expliques. Adéu, Laura Grau.
1: Adéu.
2: Moltes gràcies. I ara la Fúmiga, que ens canten amb la Samantha, Ja no fa mal. I ara la Laia ens parla d'urbanitzacions, que és un terme una mica contradictori, perquè està fet com expressament, com arquitectònicament, dic, aquí posarem cases, no?
3: Sí, sí, és així.
2: És criticable, també?
3: I tant, però no. És complexa, sobretot.

0: Així sona els experts.
1: Fins a dia d'avui haig de dir, i ho haig de confessar,
2: a veure,
1: que no he aconseguit encara saltar el potro.
3: Vale, gracias.
2: Si ara ho provessis, podries. És a dir,
1: no,
2: buscarem un potro.
1: Es va intentar.
4: Mare de Déu, tu.
2: Però jo trobo que tampoc era tan difícil. O sigui, no entenc per què la capacitat de saltar el potro o el plit.
1: Ai, mira...
2: Vull dir que hi havia un trampolí, saps?
1: Aquest espai, en teoria, era per ajudar-nos als uns altres a passar aquest tràngol.
3: No, a veure, aquest espai és de retret, Sergi, no d'educació emocional.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: I 23 minuts, com dèiem fa un moment, parlem d'urbanitzacions i quasi m'estranya, Laia, que mai abans n'haguéssim parlat en aquesta...
2: És veritat, no ha vingut a tom, una mica. Però és que, mira, són notícia aquests dies, especialment aquelles urbanitzacions que encara no han estat regularitzades.
3: Suposo que és un tema més, no tan social, d'aquella gent que arriba un moment a la vida que llança la tovallola i se'n va a viure fora de la ciutat a avorrir-se, sinó és un tema més de crítica social, que ens vols dir.
2: Bueno, ara veuràs que està tot lligat, en realitat, sí. Perquè té més conseqüències de les que potser tu que no hi vius o que no, hi estàs en contacte, doncs coneixes. Mira, les urbanitzacions, com et deia, són notícia perquè s'han començat els passos amb la Generalitat per legalitzar aquelles que encara no estan regularitzades. De fet, a les comarques de Barcelona, unes 90.000 persones viuen en urbanitzacions irregulars, però fora d'aquestes comarques, doncs també moltes més, eh? Són urbanitzacions que, com et deia, no han pogut ser, aviam, aquí comencem amb les paraules tècniques, no han pogut ser recepcionades pels ajuntaments perquè fa a deficiències en serveis bàsics com el clavegram, com la llum o com l'aigua. A Barcelona n'hi ha 360 d'aquestes urbanitzacions.
1: Déu-n'hi-do.
2: I us preguntareu, què vol dir que no han estat recepcionades, reconegudes pels ajuntaments? Doncs mireu, són els mateixos veïns que han d'assumir tots aquests abastiments, la llum, l'aigua, tot això. No se'n pot fer càrrec l'ajuntament, perquè els ajuntaments, fins ara amb la llei que hi havia, no podien absorbir aquestes comunitats i donar-los serveis.
1: M'estàs dient que hi ha algú amb una bicicleta estàtica fent llum amb una dinamo?
2: Això no, però sí que pagant-se els seus serveis, etc. I això és una anomalia, d'acord? De fet, hi ha lloc on la població del nucli i de les urbanitzacions, a més, està molt descompensada. Per tant, aquest ajuntament també ho tindria molt difícil per assumir els costos d'aquesta urbanització. És el cas de Canyelles, per exemple, on les urbanitzacions hi viuen pràcticament el doble de persones que no pas al nucli urbà.
1: Això hi ha uns quants municipis del país
2: passa,
1: que estan tan disseminats.
2: En aquest cas, l'ajuntament arriba fins i tot a avalar els veïns que no poden pagar les quotes d'urbanització dels carrers, això que dèiem, que s'han de pagar ells mateixos. Mireu, sentim la seva alcaldessa. És la Rosa Huguet.
5: Aquí hi ha molta feina feta per part dels tècnics dels ajuntaments que s'aboquen amb aquestes necessitats i que, evidentment, no satisfà a tothom. Perquè qui ha de desenvolupar pensant que tenia una casa no sap per què ha de pagar el carrer si paga impostos, no? Perquè ha de pagar ceres, carrers, llum, quan si anem a viure, en segons quin lloc, tot aquest servei ja està.
2: Clar. El que hi ha és un gran desconeixement al final, no? La gent diu, mira, una casa allà i no té ni idea del que comporta viure en una urbanització no recepcionada. A més, per això, la Generalitat ha impulsat fa poc aquest canvi legal per facilitar la regularització d'aquestes urbanitzacions, que són un mal de cap per molts ajuntaments, però jo us volia explicar una mica avui per què són tan problemàtiques aquestes urbanitzacions, d'acord? Preguntem-nos primer d'on venen, i és que la majoria van néixer durant els últims anys del franquisme i estaven com destinades a segona residència. A més, moltes es van fer en sol rústic, amb una legalitat més que dubtosa pel context d'aquella època, i en zones, a més, que avui no consideraríem mai urbanitzables perquè són inundables, perquè estan en un superfort pendent, etc. I de tot això, encara en paguem les conseqüències avui en dia, quan, a més, moltes que es van considerar al principi una torreta per anar a passar uns dies a l'estiu, s'han acabat convertint, per la pressió pel preu de l'habitatge, en una primera residència. Intentar viure allà és molt complicat. Quins problemes generen les urbanitzacions? Doncs mireu, no cal dir-ho, el consum exacerbat del sol, fragmentar espais oberts, moltes vegades al mig de la muntanya, ocupant corredors biològics, fent molta pressió sobre espais d'interès natural, també exposats a riscos naturals com incendis, com inundacions, perquè estan envoltadíssimes, si no plenes, de vegetació, que pot cremar en qualsevol moment. També parlem d'un alt consum d'aigua i d'energia, perquè hi ha una població molt dispersa, també una gran dependència al vehicle privat, perquè és molt difícil portar transport públic a les urbanitzacions.
1: Total dependència.
2: Exacte. I costos de serveis molt elevats i de manteniment d'infraestructures, perquè això és una zona molt dispersa i molt difícil
1: i
2: de cohesionar.
1: No sé si has dit la inseguretat, també, perquè està tan aïllat molts cops pel que fa a robatoris. Clar, hi ha moltes més possibilitats que tindrien a robar si vius en una urbanització que no passi al centre del poble.
2: És un drama. A més, és una dispersió que incideix molt en la segregació dels grups socials sobre el territori, perquè perquè el preu de cost és molt més baix que en els segons quins nuclis. També hi ha un fort afebliment dels lligams comunitaris, perquè la gent viu en parcel·les molt individualitzades i com que no hi ha serveis allà, doncs la gent està desconnectada. Però clar, tot això és una realitat que ja existeix. És evident que hi ha un consens, jo crec, de qualsevol urbanista que ara no en faríem d'urbanitzacions, però com que ja hi són, clar, i tenim molta gent vivint-hi, tenim un problemàs com a país per regularitzar això i una mica qui assumeix els costos d'aquesta gent, perquè viure aquí és molt car. I què hem de fer? Que el nucli pagui un 30% més per tenir urbanitzacions?
1: No,
2: que la gent que hi viu pagui un 60% més per viure allà? És un marró importantíssim com a país que tenim, i almenys que tinguem clar que no n'hem de construir més. Zero cases més en urbanitzacions.
3: Les 9:28, a punt d'obrir l'actualitat general de la jornada, serà 2:15. Abans, però, tenim temps per aquesta gent de Glasgow, els Fratellis, que ens canten Chelsea Dagger. Per cert, més cançons d'aquelles que potser algú ha descobert a Shrek.
1: Exacte.
3: Aquest que crec que era de la tercera, i a més també el Guitar Hero. Hi ha molta gent que descobreix música aquí, però això està aquest videojoc.
1: Jo la vaig descobrir en un pub en què sonava aquesta cançó i tothom es posava
3: un
1: al revés.
3: Un pub escocès, espero.
1: Un pub, no, anglès. Era anglès. Ricky's, es deia.

0: Què? Ja són les 9. Una hora i plegant. Escolta, Sicat. Els experts.
1: Dos quarts en punt, dos quarts de deu, passa un minutet ja, per tant, moment d'informar-nos, anem per feina amb l'Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui? Què és divendres? Avui és 15 de maig.
2: Que l'acord de pressupostos entre Esquerra i el govern podria fer-se efectiu la setmana que ve. De fet, s'espera que els republicans ho ratifiquin dilluns després que els socialistes s'hagin compromès a construir una nova línia de tren orbital que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. Costarà 5.200 milions d'euros que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat i la idea és que estigui acabat l'any 2040. I en aquest escenari, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la UGT i Comissions Obreres preparen una vaga a Rodalies. Seria a finals d'aquest mes de maig o bé a principis de juny i els sindicats reclamen que hi hagi més seguretat i més personal, sobretot interventors. Pel que fa a la vaga al sector de l'ensenyament, avui és el torn de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran, i a la reunió d'ahir de la taula sectorial es va avançar en qüestions com l'escola inclusiva, però l'escull de l'acord continua sent la millora salarial. Dimarts que ve, nova reunió entre els representants dels docents i el Departament d'Educació. I també més coses. Avui obre les portes al 44è còmic, el 44 Còmic Barcelona. Durant 3 dies acollirà a la Fira de Barcelona Montjuïc la seva edició més internacional centrada en la cultura pop asiàtica. El saló disposa de 28.000 metres quadrats. I avui també arrenca el Festival Ambassat de Sabadell amb la participació de bandes com Dan Peralbo i el Comboi, Alosa o Pop Villain, d'estils que van des del rock fins a la música d'arrel. L'Ambassat es farà al Parc Catalunya de Sabadell fins diumenge.
1: Les 9:32, Anna, què no t'esperaves saber avui?
2: Doncs mireu que Mortadelo i Filemó tindran les seves pròpies monedes.
1: M'ha sortit el TikTok perquè a mi tots els temes de numismàtica i filatèlia em surten i he vist, clar, això passa amb el tema dels col·leccionismes, no? Que el que val la moneda és molt menys el que et costarà adquirir-la. És com un negoci rodó.
3: Desenvolupa.
2: Doncs es veu que el Ministeri d'Economia ha confirmat l'emissió d'una col·lecció de monedes commemoratives dels personatges de Francisco Ibáñez, una decisió que ja s'ha publicat fins i tot al BOE. Sortirà el segon quadrimestre de l'any per 23 euros cada una, cada moneda. De fet, hi haurà 9 monedes i serà per homenatjar els 90 anys del naixement del dibuixant. Hi haurà altres cares conegudes com Ofèlia i Pepe Gotera.
3: Molt bé, carai, que xulo.
1: Pepe Gotera
3: i Otilio.
1: Sí, que puse a
3: domicilio.
1: La família Trapisonda.
3: És la Monda.
1: No, un grupito que és la Monda. Ho estava fent bé.
3: Home, que sóc molt jo a Ediciones B.
1: Any 50, Mortadelo i Filemón, que eren en blanc i negre. Mortadelo i Filemón.
3: No sé què del montón.
1: Agència de...
3: Agència de...
4: Comunicació.
1: No, informació. Eren espies. Vale, espera, encara en tinc alguna altra. Bueno, usa 13 Ruedel.
3: Percebe.
1: Ah, has perdut, Laia.
4: No, sí, jo no estic jugant.
1: Bé, el titular d'esport.
2: En futbol, el Girona surt del descens gràcies a l'empat a 1 davant la Reial Societat d'ahir. A 2 jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15è amb 40 punts, un per sobre del descens, està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant. Ahir també va jugar el Madrid, que va superar l'Oviedo per 2-0. Els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. A més, si encara no n'hi havia prou, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superades les molèsties que el van impedir jugar al Camp Nou, i mentrestant Arbeloa va negar haver dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca. I per cert que demà, el Barça femení jugarà demà la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
1: Acrònim de la TIA.
3: Ostres,
1: tècnicos.
3: No me acuerdo
1: de gens. Investigación aéreo
3: espacial.
1: Don Terráquios.
3: Ah, eso. No me recordaba gens de la tía.
1: Pues ahora os preguntaré el de la abuela.
2: Yo creo que no lo había sentido mai.
4: No, yo tampoco.
1: No, la tía es on treballa a Mortadelo y Filemón.
3: Sí, l'agència de la tía.
1: Al lloc de la tía. I els dolents eren de la...
3: Ostras, del grapo. Sopapo, papo.
1: No, la abuela.
3: La abuela. ¿Qué era la abuela?
1: Asociación Bélica Ultramarina Bé, ves pensant. Especialistes en líos aberrantes, ara.
3: El temps.
2: Una memòria.
1: Sí.
2: Doncs avui tindrem un matí més ennuvolat, amb pluja a les comarques de Girona i ventades al sud del país. A la tarda, els ruixats seran localment intensos i es mouran de Girona cap a l'àrea de Barcelona. Nevarà també lleugerament al Pirineu per sobre dels 1.400 metres i les temperatures seran les normals del mes de març.
1: A punt, doncs, estigueu preparats per aquest dissabte i diumenge una mica fredot, que després ja vindrà el bon temset. I la música, com la d'Al·lèrgiques al Polen, ens animaran una mica més al matí. Aquest és ultimíssim de fa dies, no?
3: De fa un dia, de fa un dia i mig.
1: Apocalipsis Now, el més nou de les Al·lèrgiques.

0: Escoltes ICAT.
1: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
2: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
3: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
4: Aquesta setmana, nit dedicada als breakbeats, que tornen a estar de moda al clubbing actual. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
5: Dau al Sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecarsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.
6: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per ICAT.
7: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Alfons Gorina.
8: És divendres, celebrem, és dia de cinema, per tant, tenim novetats i les seves pertinents crítiques del nostre Alfons Gorina. Bon dia.
9: Bon dia, què tal?
8: De les pel·lícules que avui arriben a sales. Comencem amb una pel·li de terror.
10: First time in Ireland.
11: My folks came here for their honeymoon.
8: I ja ho sentit, Irlanda. Em sorprèn al fons perquè el protagonista ve, que és l'Adam Scott, que és un tio que em fa molta gràcia. Aquí fa com de... És terror còmic o no? Estan al...
9: Sí, sí, sí. Segueix fent gràcia. Sí,
8: les
9: sí.
8: Seves dots les fa servir aquí.
9: Hi ha molt humor negre. Ell interpreta un escriptor que se'n torna a un poblet remot d'Irlanda per...
8: inspirar-se.
9: Això seria sí. Ja massa cliché. Va per enterrar, en teoria, les cendres dels seus pares perquè van passar allà la seva lluna de mel, no? Però sí, això de l'escriptor que se'n va a un poble remot i a un hotel remot enmig del bosc irlandès, doncs imagina, no? Amb totes les llegendes que corren per allà, no? I a partir d'aquí comença un folk horror irlandès, però com tu dius, amb molt d'humor negre, perquè el personatge de l'Adam Scott, per començar, és un border integral, cosa que fa bastanta gràcia ja, i troba allà un misteri per resoldre, comença a endinsar-se cada vegada més i es veu atrapat, doncs, amb una al·lucinada que barreja crims reals i bruixes irlandeses, una mica del Resplendor, però allò en hotel més petit comitè, per entendre'ns, i està molt bé d'ambientació, sobretot, a mi m'agrada més potser la primera part, aquella clàssica primera part de les pel·lícules de terror que insinua més que mostrar, i un cop comença allà allò, a mostrar-se tot el misteri, també té gràcia, perquè és una mena de pel·lícula de fet i amagar dins de l'hotel, però ja comença a ser una mica més redundant. Tot i així, bona pel·lícula de terror. No és fàcil trobar bones pel·lícules de terror que diverteixin, ben ambientades i que espantin en alguns moments, també.

0: més, elements del folclore irlandès n'hi ha, eh? No sé si Leprechauns o si una bruixa.
1: Bueno, en prefereixo no, sí, exacte. Millor no, no ho diem.
0: Es titula Hocum.
2: I'm an angel. See the wings? And I switch artist life.
3: You can't sleep here.
2: With Jeff's life.
0: I la segona que avui us recomanem és una comèdia, o ara ho dirà l'Alfons si és recomanable, perquè hi ha moltes comèdies que no em fan riure gens, però començaré pel mateix que he dit abans. Em miro el cast i veig que hi ha l'Aziz Ansari, m'encanta, i en Seth Rogen, que m'encanta com a actor, guionista, productor, sempre em sembla divertit. I també Keanu Reeves, que suposo que la gràcia és fer-lo fer comèdia, però ja ens diràs tu.
1: Jo m'he partit amb aquesta pel·lícula. Sí, sí, sí. És una pel·lícula... No és una pel·lícula de Seth Rogen, perquè realment el director és l'Aziz Ansari, com tu comentes, però ell és director i protagonista, però sí que sembla una pel·lícula com d'aquest grup que ha aconseguit reunir el Seth Rogen al seu voltant, que tot el que fan és tan divertit. És una mena de Que bellos vivir, amb Keanu Reeves fent d'Àngel, però Àngel cutre. Àngel amb ales curtetes, que no troba manera d'ajudar la gent. Una mica City of Angels, una mica burla d'allò, també.
0: Ah, vale, burla,
1: sí. Perquè ell intenta solucionar, arreglar la vida de la gent i l'únic que fa és liar-la més fins a... Bé, no us vull dir grans coses. Aquí el que passa és que acaba fent un intercanvi de cossos entre Aziz Ansari, que és un pobre noi que es busca la vida com pot, amb Seth Rogen, que no fa d'ell mateix, però se suposa una mica que sí, un gran tio de Hollywood amb una mansió, i a partir d'aquí ell ha de desfer aquest embolic que ha creat i es creen les situacions més surrealistes que podeu imaginar. Jo vaig riure, però vaja, no us ho podeu ni imaginar.
0: Aquesta gent ja els hi mola, retratar una mica Hollywood, retratar què significa ser actor, ser famós o aquestes coses.
1: Sí, i és una mica, veu una mica d'estudio també, vull dir, cameos de famosos que veureu fent d'ells mateixos, rient-se d'ells mateixos, està molt bé, vaja, és una pel·lícula molt diferent.
0: Podríem agafar una mica el fil d'una comèdia que em va encantar, que és This is the End.
1: Ostres, doncs ara no sé si l'he vista, perdona.
0: És la que és La fi del món, hi ha Seth Rogen, James Franco, Michael Cera...
1: Sí, ja me'n recordo.
0: L'Emma Watson, sí, que és l'apocalipsi.
1: Ostres, ara fa temps que no la veig. Potser no és tan estripada com aquella, no? Però és més subtil, però està molt bé, també, sí.
0: Es diu Movida Celestial.
4: No te voy a decir te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer
5: problemas.
6: Todo lo que me diste lo puedo devolver.
7: Tenemos un problema muy gordo, Hugo. Nos echa mañana y yo no tengo el dinero.
8: No me mires así, que voy a cambiar.
0: I la cara entra de fons, es titula Hugo 24, amb la Greta Fernández, que sempre mola retrobar-s'hi, i amb un repartiment bastant més ampli.
1: Sí, la Greta és un personatge més aviat secundari d'aquesta pel·lícula, però és una pel·lícula, diríem, neorealisme espanyol, gairebé, pel·lícula d'aquesta de barri, de noi, es diu Hugo 24, el protagonista es diu Hugo, i fa 24 anys, que és com l'edat que ha de començar a decidir si vol ser ja una persona responsable i adulta o si encara és aquesta mena de Peter Pan que es busca la vida de festa, robant petites coses, etc. I a més es diu Hugo 24 perquè, com heu sentit, tenen 24 hores amb la seva germana, que és la Marta Etura, per reunir una sèrie de diners o els foten fora del pis, no? I a partir d'aquí comença una cursa contra el rellotge, que una mica tipus d'Ardent, de Dos dies i una noche, saps?
0: Em va encantar aquesta pel·lícula.
1: Doncs
0: és una mica cinekinky o no tant?
1: Una mica, i no és tan estressant, diguem, com la pel·lícula dels d'Ardent, però sí que té una mica aquest esperit, no? Buscar els diners, però a la vegada com la vida amb els col·legues al barri i tot això. A mi m'ha agradat, i l'Aaron Piper, que és el protagonista, és veritat que és un actor que no té molt de registre, però aquest tipus de papers doncs els fa molt bé. Per mi, bona sorpresa, Hugo 24,
0: Doncs una pel·lícula, aquest drama espanyol que podeu anar a veure avui al cinema. La següent té un títol bastant rimbombant, El beso de la mujer araña.
9: There go the lights. It's in glorious technicolor.
0: Aquí hi ha estrelles com Jennifer López, tornant a la interpretació, o Diego Luna.
1: Sí, és un remake d'aquella pel·lícula dels 80s que va dirigir Héctor Babenco, El beso de la mujer araña, que va ser una pel·lícula molt prestigiosa, que li va donar tots els Oscars i premis imaginables a William Hart, sobretot, però on també hi havia el Raúl Julia. I és un remake que és igual en el plantejament, és a dir, amb una presó brasilera, en aquest cas coincideixen doncs, un drag queen i un pres polític. I clar, és com la difícil convivència entre dos mons tan diferents dins d'una cel·la, no? La de Héctor Babenco era molt més basada en els diàlegs i, en canvi, en aquesta han aprofitat la vessant més musical i el Bill Condon, que és un director que li agrada molt el musical, és el de Dreamgirls, per exemple, doncs ha fet una pel·lícula molt més exagerada. El paper que feia allà Alice Braga, aquí és la Jennifer López, aprofitant al màxim les seves dots de cantant i ballarina. A veure, a mi m'agrada molt més l'original, també t'ho dic, però valoro que hagin volgut fer doncs, una cosa una mica diferent, també, i poder treure doncs, altres qualitats a aquesta història.
0: El beso de la mujer araña. I ara celebrem que hi ha documentals musicals que també arriben al circuit comercial de sales, oi? What an amazing thing this is. Aidan, Maiden, Burning Ambition.
1: Sí, a veure, és un legut de posar perquè jo sóc molt fan d'Iron Maiden i no és que com a documental tingui una gran cosa, no? Si tu coneixes bé la història d'Iron Maiden, doncs no et sorprendrà excessivament. És una pel·lícula estructuralment molt bàsica, et va explicant els trets més importants de la banda.
0: Entre els oients i fans també d'Iron Maiden, pronuncieu-vos al grup de WhatsApp Expert i digueu-nos si ja teníeu apuntada aquesta pel·li a la vostra agenda.
1: I si no els coneixeu o només els heu sentit a parlar i voleu descobrir-los, doncs sí que és una pel·lícula que funciona molt bé. És una pel·lícula, per això que, clar, que jo que els conec molt, t'he de dir que sempre em passa el mateix amb aquests documentals musicals. Dius, per què dediqueu tanta estona a aquest disc o a aquest moment i us oblideu de tantes altres coses que són importants? Al final és impossible explicar en una sola pel·lícula 50 anys de la vida d'un grup, amb els seus altibaixos, amb entrades i sortides, en fi, amb els seus egos, no? Però, en general, és una pel·lícula bastant modèlica, vaja.
0: I, per acabar, podríem dir que, per una vegada, els oients no ens facin cap cas, en el sentit que, si hem de donar suport al cinema català, avui s'estrenen Pizza Movies i Dies d'estiu i de pluja.
1: Dies d'estiu i de pluja és una petita pel·lícula feta per un col·lectiu, necessita el vostre suport, sí. Que busqueu-la allò amb lupa, si cal, a la cartellera.
0: Sí, feu, perquè a mi em va emocionar molt, i el que diu l'Alfons demostra que, vaja, amb més intenció, amor i esperit que no pas recursos, et surt una pel·li bastant rodonet, oi?
1: Sí, i Pizza Movies és una cosa molt esbojarrada del Carlo Padial, de la nostra amiga Desi, bueno, els dos són amics, i són ells dos, potser no els coneixeu tant així de nom, no? Però són el seu alter ego, no? Alberto Romero i la noia, ara no me'n recordo
0: la
1: com
0: Judit
1: es diu.
0: La Judit Martín, sí.
1: La Judit Martín, i tenen molta gràcia, és una crítica al cinema i a la crítica de cinema, sí. Que també està molt bé.
0: Divertidíssima, doneu suport avui al cinema català i la setmana vinent no, perquè, clar, ha arribat The Mandalorian i el Grogu. Un titular l'has vista?
1: No, la veig dimarts.
0: Dimarts, vale, ok. Doncs en parlem el divendres vinent, a veure què tal aquesta nova pel·li de Star Wars, que sembla que Disney vol fer caixa també als cines, per això ha fet el salt a la gran pantalla, oi?
1: Sí, ara ja feia uns anys que Star Wars no tocava cine, toca tornar.
0: Bon cap de setmana.
1: Igualment.

0: que pugui acabar.
1: I amb aquest Ai Dolors, amb la Laia cantossejant de fons, hem estat uns minutets de l'any 2008, aquell any que es va publicar Els millors professors europeus, el primer disc de Manel. Ens falten res, 7 minutets per dir-vos adeu, encara tenim temps per sentir un recull dels millors àudios que hem rebut durant el matí d'avui. Avui que comença el Saló del Còmic de Barcelona, 44a edició, hem jugat amb vosaltres a fer un Fuck, Marry, Kill, amb l'avantatge que vosaltres podeu triar tots els personatges. Havien de ser personatges de còmic, això sí.
2: Bon dia, experts. Fuck, la Maroon, la nòvia d'en Krilin a la saga d'en Garlic Jr., el Merry amb la Candy Candy, i el Kill, la Suka, que és la pilot de l'Eva 02 d'Evangelion, si no em falla la memòria. Un personatge insuportable que sempre he odiat.
3: Evidentment, el Fac amb la Emma Frost, a recollir rostolls. El Marri amb la Bulma, que és una nena pija i rica, sempre està bé. I el Kill, evidentment, el Red Skull, el crani vermell, perquè és un puto nazi.
1: Nazi!
4: El Màquina Baja.
5: Màquina Baja!
4: Que és l'Último Chorizo, el gran còmic de l'Iva, i que m'agradava moltíssim, i encara m'agrada. Doncs amb aquest Fac. Merri amb en Sergi Grapes, Gaston Lagà, però com que és una mica sapastre, potser també em decantaria per Ot el Bruixot, que em solucionaria la vida. Kill Martínez el Fatxa. Era un desgraciat, com tots els fatxes.
6: Una mica més de 5 minuts i us direm adéu i bon cap de setmana. Abans, però, és divendres, per tant, toca fer resum dels millors moments. En el número 3, un poema, bueno, iniciàtic.
7: Vull compartir amb vosaltres la primera composició que vaig fer per dedicar-li a una noia que m'agradava.
8: Ostres!
7: Era la noia
8: que... Ho necessitem.
9: Sí. Seguro.
7: Era rosa per tu, pedra preciosa. Clar, com que es deia Gemma.
8: Clar, com vull dir?
10: Mare de Déu.
7: Goig que em causa regalar-te una flor i una carta per a noia tan graciosa.
8: Oh! Molt bé, Sergi.
11: Una puta mela.
7: Resposta. I diu que per ella ets un amic.
12: A cagar a la playa.
7: No va funcionar.
8: Doncs segueixo dient que està superbé aquest poema per ser el primer poema que vas fer.
7: Vols
8: però
7: dir?
8: Molt, que sí, de veritat.
7: N'estàs segura?
8: Que sí.
7: Molt bé. En el número 2, una confessió interrompuda.
1: Laia, avui tens l'oportunitat de redimir-te o obrir mal el concessionari. Laia, quina àrea temàtica és avui la teva confessió?
8: La genealogia.
1: Ah, és a dir, família, eh?
8: Sí.
1: Parlem de la teva ascendència.
8: M'encanta.
1: Sí, no de la teva descendència.
13: Vinga, home, va, home, va!
1: Ascendència.
8: Exacte.
1: És escorpí, no, el teu ascendent?
8: No en tinc ni idea.
1: Ah, vale, sí.
8: A veure, no, ja sabeu que tinc una certa afició al tema de l'arbre genealògic i no pares.
9: Clar, sortim branques de tot arreu.
8: Exacte, sortim branques.
1: Que sigui el neolític, arriba un moment que no...
14: Te quieres callar!
8: Clar, la que no pots continuar l'abandones i llavors en busques una altra fins que en trobes una que pots gratar una mica més, etc.
1: Has arribat que dues branques molt allunyades s'uneixin?
15: No em vaig ja, no vull saber ni res.
8: Deixa'm acabar, que no tindré temps.
7: I en el número 1, els esclops d'en Pau, versionats per Laia Vidal.
8: Jo el que havia fet era posar uns gots del revés, com ara aquests que tenim aquí de paper, per exemple,
9: sí.
8: I tu n'agafes dos i una cada mà, diguéssim, i llavors has d'anar passant els dos, és a dir, quan els esclops d'en Pau fangava Sant Joan i anaven grans Sant Pere li va al darrere amb el seu itiqui-trac. I es queda com més ràpid fins que hi ha un moment que tots els gots van per terra i és un merder.
7: Canta ràpid.
8: Els esclops d'en Pau pangava Sant Joan i anava en gran Sant Pere i va al darrere amb el seu i xiquitac amb els esclops.
7: I això ja està.
8: Doncs que ho vam fer molt bé.
7: I mai millor dit, perquè així acabem el programa d'avui i la setmana.
1: S'acaba la setmana, la cançó de les 10, la que vosaltres heu votat, ha resultat guanyadora. Això ja està, d'en Pau Bellver, avui que celebrem el seu aniversari. Felicitats, Pau.
7: Felicitats, Pau.
8: Per molts anys.
7: Per molts anys, 45 anys, 46
1: anys. 46 anys. Tornem dilluns a les 6. Gràcies, Laia Vital, Sergi Vives.
8: Adéu, Roger Saró, fins dilluns a les 6.
1: Gràcies, dilluns. Avui ens bon cap de setmana.
7: Bon cap de setmana.

Doncs aquest és l'esperit, pel divendres. Nodrim-nos del bon ritme, de les bones sensacions, d'aquest nou Satisfy de Calvin Harris. Bon dia, feliç divendres esdicat. Seguim superant la setmana amb un altre bon xut d'energia, la Gigi Ross.

seran les primeres pistes del que serà el nou disc. Aquí teníem la tornada després d'uns anys de silenci dels ballesencs Sabana. I aquí a Terraicat, un altre afortunat encert a les 10 i 11 minuts a Turn It Up al Lucky.

0: les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Susana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
3: Torna al Teta Fest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
4: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3K. Disponible a les principals plataformes digitals.

Un dia va ser Harry Styles qui va voler experimentar el marge dels One Direction, i ara que li toca el torn a Louis Tomlinson, capitanejant el seu propi projecte en solitari, On Fire.

0: directes i canyeros. Axelia Elba, amb un dia normal.
1: I CAC, la ràdio inquieta.
0: I de ruta també seguim pel nostre territori, amb les veus de Venus i la Muixca.

No Hands, la música Post One Direction de Niall Horan. I vinga, que es noti que és divendres. Arriben ara amb aquesta energia que tant s'encomana Lady Gaga i Doce.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICA. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, nit dedicada als breakbeats, que tornen a estar de moda al clubbing actual. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
0: Passió pels videojocs. Generació.

0: Bizarrap, el company d'aventures d'aquest Orange County de Gorillaz, la banda virtual més exitosa del planeta, que serà aquest any el Primavera Sound. 10 del matí, 40 minuts, fem ara un SOS amb el socorrista de Pol Bordas.
1: Coses

No sé per què, perquè trobo tan preciós i a la vegada, és curiós, i a la vegada que em fa amb una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que volen no te les dona ningú. Tu has despullat per la...

0: més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va promesa.

0: Emocions calmades amb el ritme perfecte per narinant. Anar fent via des d'aquest divendres. Lolo Suay amb el Holding On.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: Doncs la cosa que continua endavant amb Olivia Rodrigo, una dona molt estimada i que ha guanyat molts premis. Això és Get Him Back.

0: Cat, a l'FM, a l'app i a 3Cat.
1: Hey, yo. We're back. Yo. Vaig amb la bicicleta vacilant pel barri.

ajudar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

educat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisat. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió de nocturns d'ambient clàssic. Ens ho prenem amb calma i parsimònia i bascularem entre el pols tens del bebop i les balades de vellut amb nom de dona, entre la sofisticació del cool i la rauxa del swing.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

0: BTS, un dels fenòmens més grans de l'última dècada, fent de nou grans onades amb cançons com aquesta Swim. 11 del matí i 3 minuts, anem planificant una hora més del divendres amb Wineta. Avui la tindrem a la Festa Major de Tàrrega, descarregant en directe cançons com aquesta Evil Wineta.
1: Ser una Evil Wineta. Li tires hate però l'enveges. Ella real, yeah, no fake, no.

I un Rajola, aventurant-se amb ritmes llatins, amb aquesta batxata, Somia Truites, amb la que ens fa volar la imaginació i ens anima a no deixar mai de somiar. 2:15, ens quedem ara amb Olivia Dean, amb un ritme i un estil que ens recorda molt als ja històrics Fleetwood Mac, Nice to Each Other.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT. A ICAT.
2: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/la-nit-dels-museus. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat. Linkat.
3: Al maig, el Cicle Gaudí projecta Cirat, d'Oliver Lache, a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: A ICAT.
4: Benvinguts a Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
5: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
6: La gran cita amb Dulceida, ja disponible a la plataforma 3CAT.
0: Escoltes ICAT.

0: Ja.
1: Escoltant per primera vegada el retorn d'una veu ben reconeixible de casa nostra, amb la nova cançó de Soc un bohemio, encara, ens queda un lloc on somiar i oblidar problemes. Va més talent d'aquí ara amb la nova aposta de Crepapa.

0: petons.
1: Un divendres més dolç que mai amb els petons als Stay Homes. Tres veus, que esperem que tornin aviat perquè ja els trobem a faltar. I abracem ara una cançó que només pot fer un artista de l'alçada de Bruno Mars.

Escoltes ICAC.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat. El talent jove té un altaveu a iCat. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a iCat.

0: instants que voldríem allargar tant com puguem el ciclo amb No vull que s'acabi.
1: I CAT, la ràdio inquieta.
0: I la cosa que no s'acaba aquí, arriba ara la pura festa amb els descarats i divertits fades.
2: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

La Doja Cat posant-nos també el nervi, el ritme aquest divendres amb el Jealous Type i vibracions optimistes també i positives. Camí de les 12 amb el Carrot Cake de Paul Russell.

0: valent.
1: Cançó de la Júlia Blum i Gerard Toledo, que brilla més que mai, eh? Només amb tu. I amb tu, que arribarem a les 12 amb la nova princesa del pop canadenc, Sofia Cambra.

0: escoltes ICAT. Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
3: L'OC, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
1: Aquesta veu m'encanta!
3: A mi m'encanteu vosaltres.
5: Bon dia, són les 12.
6: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
5: Comencem l'ICAT al dia d'avui parlant de còmics, perquè avui arrenca el Còmic Barcelona, una edició marcada pel canvi d'ubicació, també més presència d'editorials internacionals i perquè, per primer cop, una dona rebrà el premi a la millor obra d'autoria espanyola.
7: Anem a pams. Per primera vegada, totes les nominacions han estat per autores. Opten al premi Emma Ríos, a Manzuelos, Teresa Valero, per Contrapasso, Mayores con Reparos, Ana Peñas, per En Blanc, Natalia Velarde, per Encías Quemadas i Irene Márquez, autora de La Muerte.
5: A banda d'aquests noms, fins diumenge passaran pel certamen il·lustradors i artistes de talla internacional com Shitaro Kago, figura destacada del manga més experimental i transgressor, també Milo Manara, referent del còmic europeu, i Pen So, reconegut internacionalment pel detallisme de les seves il·lustracions.
7: També passarà per Barcelona l'editor en cap de Marvel Comics, Sibi Sebulski. A més, hi haurà una jornada dedicada al doblatge amb, entre d'altres, Masumi Mutsu Suda, que ha posat veu en català a Harry Potter, i de la saga de Star Wars a Kylo Ren.
5: També trobareu més editorials i més segells internacionals i còmics i novel·les gràfiques per a tots els gustos.
7: Si aneu, heu de tenir en compte que aquest any les obres de la Fira de Montjuïc fan que el Còmic Barcelona passi al pavelló 8. Segons els organitzadors, aquest canvi pot generar més cues de l'habitual perquè hi haurà menys punts d'entrada.
5: I aquest cap de setmana també està marcat per la nit dels museus. Hi haurà activitats fins dilluns, Dia Internacional dels Museus, però la gran cita és demà dissabte.
7: Des de les 7 de la tarda i fins la 1 de la matinada es podran visitar gratuïtament demà museus de tot tipus i d'arreu de Catalunya. Aquest any s'incorporen a la iniciativa el Gran Hotel Barquinó de Barcelona i el Centre Cultural La Bòbila i la Florida 6.0 de l'Hospitalet de Llobregat.
5: Al portal 3cat.info trobareu un buscador detallat amb totes les propostes disponibles arreu de Catalunya.
7: I avui és divendres, el que és sinònim de novetats de la cartellera de cinema. Comencem per la producció catalana Pizza Movies.
8: Crítica de cine, se acabó.
9: Quiero montar una pizzería.
10: ¿Cómo que una pizzería, por
8: pizzería
10: favor?
8: Pizzería temática de
7: el
8: cine.
7: El segell surrealista del barceloní Carlo Padial torna a la gran pantalla amb aquesta comèdia protagonitzada per Judit Martín i Berto Romero. Ella és una crítica de cinema que, farta de la seva feina, decideix obrir juntament amb la seva parella una pizzeria temàtica sobre cine.
5: També destaca a la cartellera el drama social Hugo 24, protagonitzat per Aaron Piper.
11: No te voy a decir te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer
12: problemas.
5: Una història que retrata i denuncia la crisi de l'habitatge de l'estat espanyol. Ho fa a través de Lugo, un jove a qui 24 hores abans del seu aniversari li comuniquen que serà desnonat. Això donarà peu a un viatge personal que l'obligarà a afrontar les responsabilitats del món adult.
7: Des dels Estats Units arriba Jugada Maestra, que barreja comèdia i thriller.
13: Ok, gun to your head. What would you even do with $1 billion?
7: Glenn Powell encapçala un repartiment en què també hi ha Margaret Qualley, Ed Harris i Jessica Henwick. Powell encarna un potencial hereu d'una fortuna milionària amb l'inconvenient que és el vuitè en la línia de successió. Per aconseguir l'herència, decideix assassinar tothom que s'interposi en el seu camí.
5: Tot això en un cap de setmana on torna a la gran pantalla Top Gun per celebrar els seus 40 anys. Ho fa acompanyada de la seva seqüela Top Gun Maverick.
7: Agafem l'agenda musical del cap de setmana que ve marcada per l'inici del comiat d'Oques Grasses.
14: I on estàs? Tinc a la lluna. Quan vindràs? Tinc a la lluna.
7: Els osonencs comencen demà la seva última gira a la festa d'aniversari dels 150 anys d'Estrella Damm. Serà al Parc del Fòrum de Barcelona i al festival també hi haurà Love of Lesbian, Musca, Els Catarres, The Tiets, Maria Jaume, Ginestar i 31 Fam.
5: I festa d'aniversari també aquest cap de setmana de Sopa de Cabra.
15: Nascut entre blanes i
5: celebren 40 anys avui i demà a la sala Razzmatazz, l'antiga Celeste, on van gravar el 1993 un dels seus àlbums més llegendaris, Ben Endins.
7: Avui també podreu assistir a la presentació del nou disc de Julia Blum a l'Helio Gabel i demà a Tona, presentació del nou àlbum d'Obeses. Durant el cap de setmana, a la Festa Major de Tàrrega, concerts d'Uineta, Saxeni i Fades, i a la Festa Major de Sant Boi, Alice i Miqui Núñez.
5: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora.
7: Bon cap de setmana!
10: Escoltes i cas.

Aquest és Gisets, un dels nous talents i més prometedors de l'actual escena britànica, alegrant la vida de molts de nosaltres amb la potència que portava amb aquest Car Crash. Va a l'hora del divendres, que avança amb Charlie XCX.

Tot va tirant, així sona la nova etapa més enèrgica i rockera de la Jules, i el divendres que va seguint el seu camí amb el ritme que promet fer-te sentir millor de Milo Evans. Això és Better.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat.
2: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
3: Linkat.
2: La Sala Beckett presenta Abraça'm fins que m'adormi, de Cesc Colomina, dirigida per Guillem Sánchez García. Un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Del 29 d'abril al 24 de maig a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
1: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
4: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3K. Disponible a les principals plataformes digitals.
1: Escoltes, ICAT.

Doncs ningú s'esperava aquest nom, eh? De cop i volta, l'escena del país, la veu de la Brun, obrint-nos d'aquesta meravella. Potser demà. Tocats, dos quarts d'una. Seguim amb una altra bona lliçó musical de part dels Maroon 5.

0: Casa Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
1: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
2: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
3: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
4: Us esperem! Serà brutal!
0: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
6: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
7: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Sóc un locutor.
9: Ai, que mono!
6: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
5: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
6: Aquesta veu m'encanta.
0: A mi m'encanteu vosaltres.

0: rich man.
1: Luxe, fama i diners amb aquesta cançó de Meghan Trainor. I aquí seguim, iCat, donant-ho tot en aquests últims compassos de la setmana amb la pura eufòria d'Almost Monday, Lost.

Kelly Saia, fent bandera del grup Afrobeat dels Països Catalans amb Coco Xeri Coco, donant suport com sempre i cap a les noves referències de Maria Jaume. Aquesta és Sonen ses campanes. Bon divendres, feliç cap de setmana.

0: Escoltes ICAT. La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, nit dedicada als breakbeats, que tornen a estar de moda al clubbing actual. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió de nocturns d'ambient clàssic. Ens ho prenem amb calma i parsimònia i bascularem entre el pols tens del bebop i les balades de vellut amb nom de dona, entre la sofisticació del cool i la rauxa del swing.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escoltes ICAT.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, nit dedicada als breakbeats, que tornen a estar de moda al clubbing actual. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de Ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
3: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. ICAT.
4: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Comença la teva pausa del dia.
1: Here we go, go. Hola, hola, com esteu, oients? Sigueu benvinguts. Avui és divendres, dia 15 de maig. Acabem aquesta segona setmana d'aquest mes bonic, d'aquest mes primaveral, amb un repàs, com cada divendres, al film musical que ens entreguen les nostres convidades, els nostres convidats. Tot va començar dilluns amb la Joana Subirats, la guitarrista i també productora de Les Al·lèrgiques al Pol·len, que, per cert, ara fa una mica més de 24 hores han publicat el seu nou tema, Apocalipsis Now, una cançó enèrgica i enfadada, i dilluns amb ella vam repassar la seva faceta com a, sí, com a músic d'Al·lèrgiques al Pol·len, però també com a productora, una productora que comença a estar en boca de tothom. Jo estic segur que la Joana farà molts discos per a altres artistes els pròxims anys. Dimarts va venir una persona més consolidada, perquè ja fa una bona colla d'anys, un parell de dècades, que es dedica a això del cant, de la música i de la composició també, i de la producció dels seus propis discos. Estem parlant de la immensa Sílvia Pérez Cruz, que té nou disc, que es diu Oral Abissal, i que ens el presentava dimarts. Un programa molt tendre, amb moltes notes a veu de gent que volia dir coses boniques de la nostra convidada, i vaja, va haver-hi molta emoció a l'estudi. Dimecres va ser el dia d'una altra persona que s'ha dedicat des de sempre a la veu i al teatre. Molt més concretament al teatre musical, que no només. Parlem de Daniel Anglès, el creador del musical Més Petit, que amb aquesta companyia torna a ocupar aquests dies la Versus Glòries, la sala barcelonina, per celebrar els 30 anys del seu primer espectacle. I ahir dijous va ser el torn del senyor Dan Peralbo, que amb el Comboi acaba de publicar un disc que fa molt goig i que ahir ens parlava, entre altres coses, d'una d'aquestes cançons, d'una de les cançons que formen part d'aquest nou disc, que es diu La Volta al Món, aquesta cançó, i que parla dels abusos que va patir de petit per part d'una persona que ha estat reincident i que es dedicava a formar grups de nens i nenes per abusar d'ells i elles. En Dan, supervalent, ahir ho denunciava, a més amb la complicitat també d'en Joan Reig, a Bateria dels Pets, que no fa gaire va fer el mateix procés a través d'aquella cançó meravellosa que es diu Corbus. Tot això ha passat des d'aquest dilluns fins a avui divendres. Avui és el dia de recuperar les cançons que tots aquests quatre artistes ens van proposar. Heus aquí la playlist.
2: Dilluns...
1: La persona que seva avui al sofà de convidades és la Joana Subirats. Bon dia, Joana, com estàs?
3: Molt bé.
1: Guitarrista, productora, compositora, cantant d'Al·lèrgiques al Pol·len. Penso en vosaltres, penso també en la Ludwig, pel fet que sou grups grans, uh-huh. Vull dir que moveu, sou sextet, vosaltres?
3: Sí, sí, sí.
1: Ells també, o sí. Septet, no ho sé. Moveu molta gent, és fàcil que un dia algú li surti, no? Una època de, ja no d'ego i d'aquestes coses del rock
4: de
1: and roll i tal.
4: De coses tipus maternitat.
1: O de coses tipus això, o de coses tipus, tinc una inseguretat de cavall els últims temps i m'ho passo fatal.
3: O sigui, hi ha hagut moments durs, gires més dures que altres, però també com que som tantes ens sostenim, saps? Sí, vull dir, el que no passarà mai és que totes estiguem fatal. Sempre quan una està més penjant d'un fil, l'altra l'agafa, saps? Pues així una mica.

0: Dimarts,
1: Sílvia Pérez Cruz. Sílvia, com estàs?
2: Molt bé, i tu? I sí que recordo cantar, que canti la niña. I llavors, sí que ploraven. I als 13 anys que em donguessin les gràcies perquè se'ls havia obert alguna cosa que feia temps que no ploraven. Jo no sé què és. L'únic, la idea que tinc és que potser és que si jo canto amb el cor obert, tu m'escoltes, t'atreveixes a escoltar-te amb el cor obert i et trobes les teves coses. Algo de sentir-te protegit ensenyant les vulnerabilitats, l'únic que se'm pot acudir.

0: Dimecres, Daniel Anglès. Bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Estàs bé o què?
1: Content. Estic bé, sí, estic molt bé. Sí, estic molt bé.
0: Escolta, Víctor deia, recuperant aquesta nota de veu que et feia, el teu marit admira, diu, la teva capacitat de treballar molt i estar bé. Que és una cosa... I Dani, et felicito, és genuí el que et dic, superhonest, per aconseguir-ho. Perquè hi ha molta gent que no ho aconsegueix, no ho aconseguim.
2: No ho sé.
0: Treballar molt i no estar bé.
1: Bueno, però perquè treballo amb coses que m'agrada, que em ve de gust fer. I perquè després tinc una... Jo crec que tenim, que els éssers humans tenim una obligació molt important, que de vegades oblidem, i que crec que és la bàsica que faria que el món anés millor, que tenim l'obligació de ser feliços.
0: Yeah.
1: Però si el món estés ple només de persones felices, les persones felices no necessiten fer mal als altres, són empàtiques, tenen el temps per ser generosos. Aleshores, per mi aquesta obligació constant d'intentar mantenir-me en un estat de felicitat, i evidentment em passen coses tristes, eh? Vull dir, de cop hi ha pèrdues, però que la voluntat i el treball i les decisions que prenguis sempre tinguin a veure en entendre que estem aquí per ser feliços, no?
2: És que és una cosa que
0: i
2: estem...
0: I m'agrada intensitat,
2: sí,
0: eh?
2: Sí. Mira, et donaré encara més intensitat, que és que sembla una cosa molt òbvia, però no tothom busca ser feliç. Hi ha molta gent que la seva zona de confort és, per exemple, crec que en el moment contextual en el que estem és, està enfadat.
1: És terrible.
2: I així van les coses.
1: Que això no vol dir no vol dir ser un ingenu,
0: no hi hagi
1: coses que m'indignin i coses que m'enfadin, però precisament perquè l'objectiu és la felicitat, intentes canviar aquestes coses.
2: Clar.
1: Intentes modificar-les, intentes accionar perquè millorin, però que la recerca sigui un estat de felicitat, no? Llavors jo crec que això és com molt important i facilita molt la vida a tu mateix i al teu entorn, jo crec.

skin, versió verda com la play. Merci per la sèrie, reapareixer com un tren. Sorry per decebre, feia mandra, feia fred. Quan em va coplent, propi, tothom caga llet. Tanta culpa i karma, i al final era innocent. Tanta hipocondria i al final estava net. Tanta immediatesa, però camino lentament. Sóc com una nova però barata, pamfletada, càpsula barata, càpsula reutilitzada, perdo el cul per l'or, però la plata m'arriba, te porto qui m'explota, camino la rebassada, mi manta però em rebenta tanta...

0: Dijous.
1: Dan Peralbo, com estàs, estimat?
2: Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí. Jo crec que també el títol del disco fa referència a això, no? A hòstia puta, pues que guai aquest disco, que guai com sona al final i que content i quin goig que fa que estiguem els quatre des dels 12 anys tocant. Bueno, amb en Red potser no tant, en Red no. Portem des dels 20 anys, però amb els altres des dels 12. I hòstia, crec que és una mica també un agraïment a tota la trajectòria que portem, que no és fàcil i que no ens hem discutit cap cop, que no. Això també, això és molt...
1: Què dius?
2: Això, és que, hòstia, parlem molt, i ens estimem molt i mira que passem hores i hi ha decisions entre mig i que el més fàcil seria que hi haguessin rifirrafes. Hòstia, no n'hi han. Jo dic molt en sèrio, no dic per quedar bé.

fins aquí el programa d'avui, fins aquí la pausa d'aquesta setmana. Ens anirem de cap de setmana nosaltres, no sense dir-vos abans qui ens visita la setmana que ve. Veus tan potents com la del lleidatà Llum Rajola, la de l'osonenc Arnau Tordera o l'actriu Laura Pau, també la Maria Rodríguez Soto. Seran amb nosaltres la setmana que ve, de dilluns a dijous, amb la Mariona, la Mercè Rigual, en Dani Expósito i un servidor, qui us ha parlat, l'Albert Miralles. Ens tornem a trobar dilluns a partir de les 2. Mentrestant, a gaudir molt fort d'aquest cap de setmana. Adeu, adeu!

0: El cap de setmana comença amb una pausa.
1: Escoltes, Icar.
2: Són les 3.
3: Benvinguts, benvingudes al LOC.
2: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Icaters. Avui, com ja és costum aquesta setmana, estic trista i sola, perquè la meva, efectivament, Sam, la meva companya Gala Castelltort, per certs problemes, no pot ser aquí, està tot bé. Suposo que d'aquí res tornarà a ser amb nosaltres, però de moment em toca tirar el programa endavant a mi tota soleta. Però bé, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya, i avui divendres 15 de maig sabem que... toca posar música! Ja ho sabeu, efectivament explotat. Com cada divendres transformem l'estudi dedicat en una petita cabina de DJ. Això vol dir que normalment la Gala i jo ho fem juntes, però en aquest cas em toca fer-ho sola, i és posar-me un dels cascos a l'orella esquerra, l'aguanto amb l'espatlla per posar-me una mica doncs en aquest paper. Soc una actriu de mètode fantàstic. L'objectiu, doncs bàsicament omplir les dues hores següents amb la millor música per tancar la setmana por todo lo alto. Va, que comenci el post-dàtalo. Avui, 15 de maig, se celebra el Dia Internacional de les Famílies i per això aquesta setmana us hem estat demanant que ens enviéssiu cançons dedicades a un membre de la vostra família. Allò que dius, buah, aquesta cançó em recorda moltíssim al meu pare, doncs li poso. A mi, per exemple, el meu pare, un dia estava amb la meva germana i jo al menjador i de cop apareix, després de treballar, i ens diu... m'heu de dir com es diu la cançó que diu... Machine Gun, Machine Gun... I nosaltres, vale, machingant, doncs vam estar un parell de setmanes fotent-li voltes fins que vam descobrir que era la cançó de Titanium de la CIA que diu Machine Gun, que vol dir una pistola. Doncs va costar, però bé, no passa res, el meu pare és el millor i ell és fantàstic i li encanta la música. Igual que una altra cançó que deia Got to love you, got to love you. El meu pare deia Cacho labio, cacho labio. És que és el millor. Doncs això, ens heu d'enviar la cançó que li dedicaríeu a un membre de la vostra família al 667-07-6116, i si voleu acompanyar amb anècdota, nosaltres encantats. Però bé, conèixer una mica més les famílies del Lofty sempre fa caliu. Us recordem també que aquesta setmana estem fent un sorteig especial entre totes les persones que escriviu una confessió, dedicatòria o el que sigui, en format de missatge al 667-07-6116. Sortegem 3 entrades dobles per anar al concert d'Eufòria al 31 de maig, allà a l'Anella Olímpica, al Palau Sant Jordi, així que ja ho sabeu. Primer de tot, però, abans de començar tota aquesta meravella de programa, crec que toca fer un petit repàs dels millors moments de la setmana aquí al Loft. Dilluns, comencem la setmana amb un programa especial per celebrar el Dia d'Europa. Vam ser les cotxeres de Sants amb més de 700 alumnes d'instituts de tot Catalunya. Vam fer uns quants jocs amb ells, sobre cost de la vida, perquè recordem que està molt cara, bueno, crec que no cal ni que us ho recordi, perquè si us heu enxufat al Loft és per oblidar-vos una mica de l'existència. Però bé, també hem parlat de xarxes socials, una mica de tot. A tots els que vau ser-hi, que no vau ser pocs, us dediquem Euro Summer Girls Trip de la Sara Larsson i la Shakira. A més, també vam tenir a la Mariona Casas, que ens va parlar una mica sobre salut mental i xarxes socials. I també vam fer una petita taula rodona amb el Dani i l'Ainoa sobre com és fer un interrail per Europa amb amigues, tota la pesca. Ens donen consells, ens van explicar anècdotes i ens van dir quants diners els havia costat a ells tot plegat. Així que si esteu pensant en fer un interrail aquest estiu, podeu recuperar el programa de dilluns, que segur que us anirà com anillo al dedo. I de pas us dediquem Road Trip d'en Triquell, que sempre també va com anillo al dedo. Quantes coses, mare de Déu, això només va ser dilluns, per tant, imagina't com va ser la resta de la setmana. Ja sabeu que aquí el Loft es treballa i molt. Però ara fem una petita pausa per escoltar unes quantes cançons i seguim. Comencem aquest bloc musical amb Apocalipsis Now, d'Al·lèrgiques al Pol·len. Vinga, va, que soni.
4: Això és el

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Garel.
1: Hola, sóc l'Alberto Gadel i això és el Love Dicat. Avui la Gala Castelltort no hi pot ser aquí, però no passa absolutament res, està tot perfectament. L'únic que el programa ha de continuar endavant i nosaltres no podíem deixar el nostre públic sense les nostres veus sonant a ICAT. Ara bé, com cada divendres estem fent un recull de les millors cançons de la setmana en aquest especial que anomenem Postdata Love. I aquesta setmana en concret estem demanant cançons dedicades a un membre de la vostra família per celebrar que avui és 15 de maig, per si no us n'havíeu assabentat, és el Dia Internacional de les Famílies. Volem saber anècdotes que teniu amb la família, cançons que us recordin el vostre pare, àvia, tiet, el que sigui, i alguna cançó que sigui també potser especial per vosaltres. De cop i volta, Dynamite és la cançó que escolteu sempre als road trips, jo que sé. Però bé, tot això ho podeu enviar al WhatsApp del programa, que és al 667-07-61-16, 667-07-61-16. Us tornem a recordar també que aquesta setmana estem fent un sorteig molt especial entre totes les persones que ens escriviu una confessió, una dedicatòria, en general un missatge, aquest 667-07-61-16 tan sonat aquí al Loft. Estem sortejant 3 entrades dobles per anar al concert d'Eufòria el 31 de maig, així que ja ho sabeu, només cal que agafeu el mòbil, ens envieu qualsevol parida com si és el millor sticker de la història. Bé, millor sticker de la història i un nom per poder enviar les entrades a algú. Però bé, seguim repassant algun dels millors moments de la setmana aquí al Loft. Dimarts, la Gala no va poder ser aquí al programa i realment vaig estar molt trista per estar aquí trista i sola, la veritat, però bé, es va parlar del Barça, cosa que entenc que li va provocar un cert FOMO, que potser va fer que tampoc pogués venir dimecres, no ho sé, ho haurem d'acabar de concretar, però bé, un dels seus temes preferits i jo el vaig defensar com vaig poder. També es va perdre una gran secció parlant sobretot el drama d'Àlex Tous i la Mireia Salet amb la nostra fantàstica Carla Rubio. Això va ser realment una barbaritat. Ja em sap greu que faltés aquest dia tan especial, crec que per tot Catalunya. Jo, després de veure el vídeo de 25 minuts i parlar-ne amb Carla Rubio, vaig dir, me caigo muerta, com ho va dir Olivia Rodrigo en el seu nou single, Drop Dead, que ara escoltarem. Seguim. Dimecres també vam tenir un gran programa, perquè ens va visitar, doncs, els més guarros de Catalunya, els participants, no tots perquè no tenim un estudi tan gros, de la gran cita, concretament en Guillem Guardiola, la Xènia Gavaldà, en Dani i l'altre noi que crec que es diu Isaac, que són aquella parella gay tan fantàstica. Ens van parlar de coses del programa, de què ha passat entre les parelles després del concurs, el que va passar fora de càmeres, perquè si heu vist el programa veureu que realment sembla que sigui com el backstage, el que estàs veient, i que l'escena real està passant fora del que veu l'espectador, que a mi això em fa una ràbia, que penso, una cosa, podeu cardar una càmera al menjador d'aquesta cuina? Al menjador d'aquesta masia tan guai? Però bé, contingut de qualitat. I ahir dijous vam parlar de coses que deixem a mitges, d'en Vincent Van Gogh, i jo us vaig fer una petita secció de coses de mi que no crec que us facin mai enveja, com per exemple, estar treballant ara mateix. Per sort, crec que ho puc compensar amb una mica de batgel i concretament us posaré Fashion Girl Part 2 al següent bloc musical per tenir una mica d'equilibri. Crec que pot començar aquest segon bloc musical i després ja comencem a llegir els vostres missatges. Per tant, encara teniu uns petits minuts per enviar-los al 667 07 61 16. Vinga, va, que soni tot això que dius.

0: Això és el Loft, amb Alberto Gabel i Gala Castelltort.
1: Decisiones y consecuencias. El león de la riazura, el incomparable. Yadiel, Nelly, el alma secreta.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al Loft. Amb Alberto Garel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Hello! He interromput la secció musical per donar pel cul, però sóc l'Alberto Gadel i si sou oients, i si no, ara ho descobrireu, sóc gran talentosa en fer això que acabo de dir, que no repetiré perquè és una barbaritat. Això és el Loft. Normalment no estic sol, estic amb la Gala Castelltort, però no hi pot ser avui per els seus motius, que no passa absolutament res. I això s'ha d'aixecar. Per tant, continuem amb, amb aquest PD7, que bàsicament és que nosaltres ens fem DJs, fem apropiació cultural... Com es diu això quan et cardes a una feina que no és la teva? Intrusisme laboral. I fem de DJs sense tenir cap mena de titulació, però bé, nosaltres som les més icòniques i les que tenen més cara dura de Catalunya, i per això estem aquí. Vinga, aquesta setmana us hem demanat cançons dedicades a un membre de la vostra família. Celebrem que avui, 15 de maig, a banda de ser l'aniversari d'algú, també és el Dia Internacional de les Famílies. Així que som-hi, desbloquegem el mòbil del Loft, entrem a aquest WhatsApp tan fantàstic i llegeixo en veu alta els missatges que ens heu enviat al 667-07-6116. Comencem! La Martina de Cunit ens diu: hola, Loft, jo li vull dedicar Mallorca Verde Natur, de la Maria Jaume, el meu germà, que ja fa uns anys que viu a Mallorca i a casa el trobem molt a faltar. Ai, tant de bon passés a mi això, perquè tinc un nòvio de Mallorca que fins feia 3 dies, concretament el 12 de maig, me parlava, i ara m'ha decidit deixar en vista i estic molt trista. Però bé, sempre em quedarà l'àlbum de la Maria Jaume, Sant Domingo Forever, per animar-me i compensar-ho. Gràcies, Maria Jaume, per tot, perdó, per tan poc. Següent, el de la Carla, de 19 anys i de Tarragona, diu: el meu germà petit es diu Jaume, però per riure amb ell sempre li dic Jimmy. Per això li vull dedicar Jimmy is the only one, de Dan Peralbo i El Comboi. T'he de dir que aquesta cançó... Mira que jo estic en contra de cançons que no siguin cantades per dones. No ho faig de forma conscient, és com una cosa involuntària que té el moment.

60 anys i ens voleu enviar un missatge per confirmar-nos, bueno, confirmar-me a mi que no estic boja, 667-07-61-16. Espero que sapigueu utilitzar el WhatsApp. Confio molt en vosaltres, la meva àvia en té 85 i m'envia àudios, fotos i gifs. Per tant, som-hi. Va, que comenci tot això.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAS.
1: Hello! Seguim en Love Dicat, sóc l'Alberto Gadel. Avui estic trista i sola, però no passa absolutament res. Estic llegint els vostres missatges, que com ja sabeu, els divendres, en comptes de xerrar i donar pel cul, agafem cançons fantàstiques que han anat sonant durant la setmana i les recuperarem perquè vosaltres pugueu preparar-vos per aquest cap de setmana tan fantàstic de primavera que ve. Aquesta setmana, com que és... Bueno, no, perdó, aquesta setmana no. Avui, 15 de maig, és el Dia Internacional de les Famílies i, per tant, us hem demanat que ens envieu cançons que us recorden a un ésser estimat, a una anècdota, a un moment, a un viatge, el que sigui, al 667-07-61-16 i ens heu petat de missatges. És realment que quan acertem en una petició, vosaltres ens ho doneu tot. Per tant, jo sóc aquí per donar-vos-ho tot a vosaltres de volta, efectivament, i us poso tot el que m'heu demanat. Comencem a llegir missatges, vinga, va. En Youssef de Sal ens diu que l'altre dia ens va venir a veure el Dia Mundial d'Europa i li va encantar i que, per tant, ara és oient molt fidel. La meva germana està d'Erasmus a París i jo sempre l'adverteixo que no s'enamori d'un francès. Per tant, li vull dedicar Telma i Luis de la Julieta i la Belén Aguilera per dir-li pum, el amor está en París. Mira, mira, la gent al·lucina. Telma i Luis és el que és per als homes heteros al camp del Barça. No sé, estic intentant trobar un exemple, però em falta la Gala aquí per poder trobar un símil. Potser és allò de lo, lo, lo, lo, com ho fan? O lo de entrar al Camp Nou i... Bueno, da igual. Passem al següent, perquè això no acabarà mai. L'Albert de Sant Feliu de Guíxols, us ho prometo que no sóc jo, ens diu: bona tarda, Gala i Alberto, li vull dedicar Maps de la Maia a la meva mare, perquè últimament sempre ens discutim molt, però en realitat som millors amigues. Bon fin de guapos. Albert, 100%. Mira, al final la relació amb les mares, quan creixes, crec que es converteix en una relació de massa amistat i, per tant, hi ha d'haver-hi aquests altibaixos. Si no, seria molt avorrit que sempre t'aportessis bé amb la teva mare. Per tant, jo encantat de discutir-me amb la meva mare, al igual que estic encantat d'abraçar-la cada dia. Aquesta de la Maia, que és fantàstica, us la dedico a tu, a la teva mare i a totes les mamis del planeta Terra. I per acabar, la Mariona de Ripollet ens diu: hola, guapos, jo li voldria dedicar al meu pare como en el idiolio, no sé què és això, però bé, de Marc Anthony i Nati Peluso, perquè ens encanta ballar-la a la cuina mentre ens preparem el sopar. Gràcies, guapos. Doncs mira, espero que el teu pare es digui Marc Anthony com el meu i així tingui més sentit que li dediquis aquest tamacle, però bé, te'l poso, Mariona. Vinga, això és el love.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Nou, amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. Aicat.
1: Your husband is coming.
2: Hola, sóc l'Alberto Gadel. I això és el Lògicat. Avui no hi és la Gala, estic defensant trista i sol aquest petit programa, però bé, m'ho estic bastant estupendament, tot i estar aquí sol a l'estudi amb en Sam, que som dos, normalment som tres, i fins i tot quatre i tot a vegades. Però bé, això és aquest moment tan fantàstic del programa en el qual llegim missatges d'oients. Aquesta setmana us hem demanat que, com que avui és el Dia Internacional de la Família, ens enviéssiu cançons que els hi dedicaríeu als vostres familiars. Ja pot ser el vostre pare, el vostre avi, el vostre cosí, el vostre tiet, qui collons sigui. Jo tinc una cosina segona que no sabia que existia fins que un dia a Madrid me la vaig creuar i m'ha dit primo, i vaig dir perdona, i m'ha dit amor, he estat a casa seva, ai, a casa teva, i dic tu conoces a mi abuela, i m'ha dit sí, i jo, ah, pues llavors sí que som família. Bueno, da igual. Seguim llegint missatges. Va, la Mireia, és que jo a vegades sento que sóc la protagonista del món i m'admiro massa el llombliu, llavors sempre el tinc molt net. Vinga, va, Mireia. Hola, Lofties. Amb la meva germana sempre diem que estem connectades mentalment perquè sempre encertem el que pensa l'altre. Per això li vull dedicar Connexió Psíquica de l'Aitana, un petó. Mireia, espero que et connectessis dimarts del programa perquè mama està parlant de la nova gira de l'Aitana i fa pinta que tu tens les entrades si no hi has anat ja. Però bé, en Carles, de Girona, ens pregunta que com estem, perfectament, soles, bueno, sola, realment. Aquest trimestre estic fent Erasmus a Chicago i trobo a faltar molt la meva família en general. Hòstia, quin fomo. Els vull dedicar Stateside de la Sara Larson i la Pink Panthers. Us escoltaré per Spotify, que aquí no arriba Icat. Sí que és cert que potser Chicago encara no arriba Icat, mica en mica, però em fa molta il·lusió que m'estiguis dient que ens escoltes des de Chicago i crec que és una cosa molt maca i que el Loft permet aquesta... Bueno, el Loft i tots els programes de ràdio i podcast permeten això, estar a prop d'algun puesto només amb la oïda. Vinga, va. I per anar acabant aquest bloc, la Mireia, de Santa Coloma de Gramenet, ens diu: hola, guapos. Jo li vull dedicar Diable, de Figaflaues, i La Muixca, a la meva cosina Carla, perquè és la más fan. Gràcies pel programa. Gràcies a tu, Maria, i a tots els oients per ser fantàstics. Us poso tot això i torno de seguida, d'acord? D'acord?

0: catalana con los figaflaua, tú sabes, aquí la mosquí.
1: Estàs sentint el Love, amb Gala Castellfort i Alberto Gadel.

0: mallorquina, puta i fina.
1: M'agrada.
0: Me menjo els pastís i m'asseca sa cadira.
2: No silence.
0: No, come on. Okay.
2: One, two, three. The class is going to start.
0: Now.

0: tens això, és que vius al Loft. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, amb Alberto Gabel i Gala Castelltor. En directe a ICAT.
1: Hola, hola! Segueixo sent l'Alberto Gabel, de moment, crec. Som a Loft, això sí que ho tinc segur, i continuem a ICAT. Ara mateix estic fent aquest programa especial que anomenem Postdata Loft, en el qual punxem molta música. Una d'elles, una part de... Ui, estic ara molt espès. Una part de la música del programa la triem nosaltres, perquè som així de fantàstiques, i una altra la trieu vosaltres. Ara teniu la sort d'estar en aquest moment, en el qual podeu enviar un missatge al 667-07-61-16 i nosaltres us posarem la cançó que demaneu. Ara bé, tenim un requisit i és una temàtica setmanal. En aquest cas, la temàtica és les famílies, cançons que dedicaríeu a la vostra família, a un familiar, a la vostra família en general, a una anècdota que tingueu, el que sigui. Per tant, agafeu el missatges i envieu la cançó que sigui. He dit el número? Sí, l'he dit? Vale, llavors ja puc començar a llegir els primers missatges, Tami. A veure, la Dàlia de Rosa, m'encanta el nom Dàlia, de Roses ens diu: a la meva família ens encanta Tan feliç d'en Ferran Palau. Sempre la posem al cotxe quan anem de road trip. Ens la poseu, guapos? Dàlia, amor, clar que sí. A mi m'encanta un bon road trip i me fa llàstima que la meva família no em posava cançons que li agradava a ella. Això explica molt de la meva personalitat, perquè ells no posaven les cançons que els agradaven, posaven les cançons que m'agradaven. Llavors, clar, jo mai he tingut com aquesta connexió amb Amaral, ni aquesta connexió amb aquests grups de papes, saps? Jo què sé, com amb Merenguelendi, tot això a mi no m'ha ressonat perquè no m'ho posaven. A mi em posaven Antes muerta que sencilla. Llavors, clar, així he sortit, saps? Vinga, va, en Roger, de 19 anys i de Reus, ens diu: sisplau, Lofties, em podeu posar Birds of a Feather de la Billie Eilish? Li dedico a la meva àvia. Ella no entén res de la lletra, però li encanta sempre que li poso. Ah, doncs que bé, és que al final la música és això. I vinga, la Mili, de Granollers, ens diu: jo li dedico Josep Maria de Svetlana i Sexeni, el meu tiet, que sempre fa els pitjors comentaris als dinars familiars. Ai, mira, sí, a mi els Joseps Maries t'he de dir, però... que m'encanta. M'agrada molt. És... No en aquest sentit. En el sentit que els aprecio perquè tenen una velocitat mental molt ràpida. És molt alta la velocitat mental d'un Josep Maria. Potser ell fa les bromes més misògines de la història. I encara el seu cap segueix els anys 80 i es pensa que els gais estan malalts. Però alhora, aquesta intel·ligència que tenen a fer humor... em sorprèn moltíssim, tot i que podrien aplicar-la a altres coses de la vida i mirar-se una mica més, no?, en profunditat a ells mateixos i a la societat que els envolta. I fins aquí el discurs de Walker. Poso tota aquesta música i torno. Sami!

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà.

0: la graciosa, la vida más sabrosa.
1: Si sents això, és que vius al Loft.

0: Si sents això, és que vius el Loft. Amb Alberto Gabel i Gala Castelltort.
1: Noies, noies, noies, tot el bo té un final. Si us hi fixeu, realment tot el dolent no acaba mai. Per tant, seguim al Loft, però amb una petita mala notícia, i és que d'aquí 30 segons segurament jo ja estigui marxant a casa meva. DJ Alberto, penja els seus cascos. Us recordo que aquesta setmana estem fent un sorteig especial entre totes les persones que ens escriviu una confessió, una dedicatòria o un missatge al 667-07-61-16. Sortegem 3 entrades dobles per anar al concert d'Eufòria el 31 de maig, així que ja ho sabeu, tot i que nosaltres el cap de setmana no estarem treballant, podeu enviar un missatge al WhatsApp del programa i la setmana que ve ja us informem de tot. Ja sabeu que ens podeu trobar sempre al TikTok i a l'Instagram de @someva, i si ens trobeu a faltar i voleu una cosa una mica més llarga, allò que dius, vinga, va, una cita d'una hora i mitja, ens podeu buscar a Spotify o a 3cat en format videopodcast, i així ens veieu modelet, cara i reaccions en directe. I si no, al YouTube ens teniu en un format una mica més curt, que també sempre s'agraeix per acompanyar un plat de llenties de la teva àvia. En directe cada tarda 3 a 5 a iCat, i ja us ho he dit, però us ho recordo, ens podeu enviar un missatge al nostre WhatsApp 667-07-61-16. Ara sí, bon cap de setmana, família. Molt, molt, molt.

0: Escoltes ICAT.
1: Hola, hola, bona gent d'ICAT i benvingudes una setmana més aquí a la ràdio més trapella. Avui venim a parlar d'una cosa que probablement decideix més quins seran els hits que la pròpia música, el màrqueting. I és que ja ho hem xerrat més d'una vegada aquí, però anem a fer un repasset pels nous oients. Avui dia no n'hi ha prou en fer una bona cançó. Ara també has de saber vendre-la, convertir-la en trend a TikTok, crear una marca, una narrativa, una estètica i pràcticament un univers cinematogràfic. I tot això amb cada cop menys euros a les butxaques de tothom. Avui, doncs, parlarem de com internet ha canviat completament la manera de promocionar música amb un integrant d'un grup català que ha volgut aprofitar aquesta nova manera de distribuir-la. Creieu saber qui és? Som-hi, va!

una cosa que em sembla molt interessant del màrqueting musical actual. La cançó ja no és sempre el producte principal. Ara moltes vegades el centre és el contingut, l'artista, el trend. Hi ha artistes que busquen un fragment viral abans d'acabar la cançó sencera o fins i tot de començar-la. I això ha canviat moltíssim la manera de produir música. Intros curtes o inexistents, hooks immediats, tornades que entren rapidíssim, perquè si no atrapes l'atenció en 5 segons, la gent ja fa scroll i cap a una altra cosa. És una mica salvatge, però també fascinant, la veritat.

DJ Trapella, cada divendres de 5 a 8 de la tarda a ICAT.

també és veritat que TikTok s'ha convertit probablement en la ràdio més poderosa del planeta. Hi ha cançons que han passat de ser completament desconegudes a número 1 mundial perquè algú les va fer servir en un vídeo viral gravat des d'una habitació mega random. I això és fort perquè abans qui decidia els hits eren sobretot les ràdios, la televisió o les discogràfiques. Però ara han perdut el poder absolut. Ara també decideix internet. I això em sembla prou guai, ja que el públic per fi hi té alguna cosa més a dir. I això ha democratitzat moltes coses, perquè hi ha artistes independents que han explotat sense tenir darrere un gran segell. Però alhora també han creat una obsessió bastant heavy amb la viralitat constant que ens acabarà passant factura, segur.

Seguim aquí a ICAT xerrant sobre com ha canviat completament la feina dels artistes. Perquè avui no n'hi ha prou en fer música. Has de pujar stories, gravar TikToks, fer directes, interactuar constantment, pensar contingut, cuidar la teva imatge, mostrar la teva personalitat online. I jo em pregunto, sincerament, quants artistes estan acabant cremats per aquesta necessitat constant d'estar presents a internet? Perquè si crear música ja és prou difícil... En fi, seguim a l'Analògic, a la ràdio.

cosa bona que penso que ens ha portat aquesta cultura de promocionar la música per xarxes és el gran ventall artístic que despleguen els artistes avui dia. Cada disc sembla gairebé una experiència cultural completa. I això, tot i que és art, també és màrqueting, eh? Tot construeix identitat. Per això avui dia l'important no és que la gent escolti la teva música, sinó que pràcticament formin part del teu univers.

0: seguim aquí a ICAT i avui ens acompanya una persona que precisament sap molt bé què significa construir un projecte musical més enllà de les cançons i dels discos físics com se hacía antaño. Parlem amb l'Uri, de Doctor Prats, el millor bateria del món mundial, si m'ho permet, que toca en un grup que sempre ha intentat innovar, també en la manera de comunicar-se amb el públic. I de fet fa poc em vau sorprendre amb la iniciativa de fer un disc en format NFC, que per qui no ho sàpiga és un format físic que incorpora un xip de comunicació NFC, la mateixa tecnologia que es fa servir per pagar amb el mòbil. És una manera de reinventar el format físic en una època on gairebé tothom escolta música digitalment. Però el millor és l'experiència interactiva a l'escanejar-lo. Vídeos exclusius, jocs, avatars i la possibilitat d'anar-hi afegint coses. Així que t'ho vaig a preguntar directament. Ens pots parlar una mica sobre aquesta iniciativa?
1: Hola a totes, com esteu? Ei, Trapella, aquesta pregunta que em fas és molt interessant, però potser necessitaríem uns quants programes per explicar-ho. Jo us explico molt breument l'última experiència que vam tenir amb Doctor Prats a l'hora d'editar l'últim disc, l'F5, que ho vam decidir fer amb un format nou, ni vinil, ni CD, etc., sinó que era amb un xip NFC introduït en una mena de clauer, que és el que veníem físicament, i al passar el mòbil per aquest xip, doncs se t'apareixia una mena d'app on hi havia informació del disc, evidentment les cançons, on hi havia un canal de connexió amb nosaltres directament, hi havia jocs, podies crear-te un perfil, etc. Estava inspirada una miqueta en el univers K-pop, que ja utilitzaven això de l'NFC. Nosaltres l'hem desenvolupat una mica més, però diríem que la inspiració venia d'allà. La cosa era portar quelcom diferent al fet d'editar un disc.

0: seguim aquí a ICAT amb l'Urida Doctor Prats parlant del nou màrqueting musical. I clar, des de fora sembla molt divertit això de fer campanyes, crear narratives i pensar coses originals. Però també imagino que hi deu haver una certa pressió per captar atenció, sobretot de gent nova. Així que et pregunto, Uri, és difícil equilibrar la part artística amb aquesta necessitat constant de promocionar-se? Com heu treballat la vostra imatge en aquest sentit? Ha sortit tot naturalment?
1: La necessitat de promocionar-se és imperiosa i avui en dia és que, vamos, si no li dediques... Quina, la proporció era 80-20, no? O sigui, 80 de promoció, 20 dedicat a la música. És així, el món que vivim, hi ha tanta informació, no? Hi ha milions de cançons que surten al dia, fer-te un espai aquí és complicat. Llavors, o li fots la banya o és difícil. Per tant, li has de dedicar molts esforços i, evidentment, la música també se'n ressent d'alguna manera, no? Perquè els formats, el tipus de cançó ha de ser més directa, més curta, més no sé què, que si t'ha d'entrar en el TikTok, que si no sé quantos. Nosaltres realment, molt, molt en aquest sentit,

no ens hi barallem, però sí que és una cosa que al final has de tenir una mica en compte. La imatge te l'has de currar conscientment, sí o sí. Avui en dia no hi ha escapatòria, i a més ho has de fer d'una forma bastant integral, tant a nivell de disseny, com a nivell de vestuari, com a nivell d'escenari, com a nivell de xarxes, merchant. Al final la imatge ha de tenir una cohesió perquè compleixi la seva funció, que és projectar-te en el mercat.

0: Seguim aquí a ICAT parlant amb l'Uri de Doctor Prats i ja sabeu que ningú marxa d'aquest programa sense passar per la pregunta clàssica. Perquè sí, podem parlar de màrqueting, però al final el que importa és petar-ho a la pista. Així que, Uri, quina cançó no pot faltar mai en una festa teva i sí o sí demanaries al o la DJ?
1: Que quina cançó no pot faltar? Doncs n'hi ha moltes que no poden faltar, però jo us en proposo una, que és, diu, Cesky Dubonier, de l'Estromae, del seu últim disc, Multitude. I diu així... Una abraçada a totes i ens veiem per aquests mons.

I el més paradoxal de tot això és que mentre cada vegada consumim més música digital, també hi ha un retorn brutal dels formats físics. Però no perquè siguin pràctics, eh? Ningú diu, ui, sí, que còmode, un vinil. És una qüestió emocional, potser de postureig, col·leccionisme, vés a saber. Que sí, que el gustet d'escoltar l'agulla sonar és extasiant, però no crec que la moderna es fixi en això. També mola tenir alguna cosa tangible d'un artista que t'agrada en una era completament digital. Per això, els vinils tornen a vendre tant, encara que probablement els fans ni tan sols els poden reproduir a casa. Avui dia, comprar música moltes vegades és més semblant a comprar una peça de roba o un objecte de col·lecció que no pas un recull de cançons. Mami, te voy a comer de arriba abajo, de cabeza a pie.

0: fins aquí el programa d'avui. Mil gràcies, Dirty Larita, per aquest super DJ set. I nosaltres ens tornem a trobar la setmana vinent amb més música, més convidades i més trapelleries justament a la Ràdio Més Trapella. Aquí, a ICAT.
1: La millor música electrònica del planeta Terra, a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, nit dedicada als breakbeats, que tornen a estar de moda al clubbing actual. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
1: Escoltes, ICAT.
3: Benvinguts i benvingudes a Casa Babilón amb Marc Isern i Rubén Sierra. Bueno, avui només amb Rubén Sierra perquè Marc Isern no ha pogut venir. Avui gaudirem de moltes novetats que acaben de sortir. Comencem! M'agrada.

cappuccino. M'agrada, m'agrada, m'agrada una caipirinha. M'agrada si és amb pinya. Bambino, fresquinho. M'agradaria xerrar català amb un italià que vagi per Gràcia. Gràcia.

0: mallorquina, puta i fina.
1: M'agrada.
0: Me menjo els pastís i me seca sa cadira.
2: No silence.
0: No, come on.
1: Okay.
0: One, two, three, the class is going to start.
1: No.
0: Platja.

0: Les fades avancen a l'estiu amb M'agrada, I Like It i Ador, un nou senzill tropical descarat i addictiu. La cançó barreja disco, violins, trompetes i un tram final d'aires irlandesos i marca una nova passa del grup. Menys autotune, veu més directa i el mateix humor satíric de sempre.
1: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. AICAT.
0: Seguim amb més festa amb CH, que protagonitza el volum 8 del Club Estudio d'Axis.

Què tal, bona gent de Casa Babylon? Soc Jun Rajola i estic contentíssim perquè avui us presento Somiatruites, el meu últim single. No només això, sinó que també us presento El món no està fet per als romàntics, que és el meu últim disc. Així que, sisplau, punxeu, balleu i gaudiu, perquè vaya discasso. La...

0: Casa Babilón. Aicat.
1: Continuem a Casa Babilón escoltant Pau Leg acompanyant del seu còmplice Jano Montano, està regalant-nos temazos. El que hem escoltat era Les coses que vaig dir-me. I continuem escoltant-los amb Llepar la ferida.

0: Casa Babilón. Divendres de 8 a 9 del vespre amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Seguim escoltant novetats premium amb el gallec Ortiga, que acaba de publicar la cançó T'apunyalo, amb el madrileny Parque Sur, una cançó que converteix la traïció i el despit en una autèntica festa. Cúmbia amb esperit verbener i punk, a les penes punyalades ballables. Okay.

Galícia viatgem fins a la Mallorca de la Xisca, que la setmana passada va publicar per fi el disc Dolenties. El projecte explora temes com el desig, la ràbia, la llibertat i les contradiccions personals a través d'una electrònica intensa i emocional. Escoltarem Sex Tape, una cançó orientada cap a l'afrobeat que gira al voltant dels impulsos, la passió i la sexualitat viscuda de manera directa i desacomplexada.

0: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Després d'escoltar Maig, continuem amb una altra veu jove del mateix entorn creatiu. La Jules presenta Tot va tirant, un nou senzill que posa el focus en el vertigen de fer-se gran, la distància i les absències que apareixen quan toca marxar de casa. A nivell sonor, la gironina també aposta per un pop amb pulsió rock més directa i emocional, produït per Marc Gelabert i Scotty DK, que consolida aquesta nova etapa més enèrgica dins el seu projecte.

0: Casa Babilón a ICAT.
1: I ara estrenarem el més nou de la rapera, Anier. Disfruteu amb aquest Intuición.

Quina gran cançó aquesta Malagraia, firmada per Casolana, una banda amb 33 oients mensuals que us convidem a seguir. Continuem amb un altre hitazo del barcelonins, King Magneto, connecta al Sound Volum 2, juntament amb Coca Pi. Que bons que són aquesta gent.

Per la nit vestit de negre, mulleres de sol, amb la katana autocontrol, mi Hildem, dolent com un cargol, molt pesat per la fafa i l'alcohol, prefereixo estar sol o acompanyat de real friend. Drip, drip, drip, la katana goteja des del teu pit, no serveix el teu malefici contra el meu team, tu des contra el king, me la pela el teu ranking, faig que cridin, alguns que s'espantin, jo amb mi mateix tranqui, just

Mollà i Orriz tornen amb I ara què? Un nou senzill que combina esperit festiu i mirada crítica sota el lema de ser una cançó per saltar i pensar. La banda barcelonina recupera la seva energia mestissa habitual, però aquesta vegada incorporant influències del jazz modal inspirades en Impressions de John Coltrane, una reflexió sobre la deshumanització del poder i la pèrdua d'innocència.

Hola, amics i amigues de Casa Babilón, sóc l'Adrià Sales, cantant de la Peatina, i us vull convidar a escoltar aquesta cançó que es diu Brinca i que és una de les que formen part del nostre darrer disc. És un tema que parla de la mescla en el sentit d'ajuntar les cultures i fer coses més enriquidores de les que podríem fer cada un per separat. Espero que us agradi molt. Hi ha una rata.

0: cap.
1: Quin parell, la catalana i la Neixa, col·laborant en aquesta magnífica Tret al pit que acabem d'escoltar. I seguim amb perles musicals, perquè el pianista i productor andalús Aure acaba de firmar una remescla de la cançó Crit premonitori de Tarta Relena. Partint de les pistes originals, han portat la cançó cap al seu univers carregat de cante, llenguatge flamenc i experimentació sonora.

Tanquem el programa d'avui amb Persigue tus sueños, de puestos o puestos, un projecte format per 13 artistes jubilats amb discapacitat intel·lectual que es presenten com un grup de música amb totes les de la llei. Aquesta cançó és el primer single i també tota una declaració d'intencions, una cançó que reivindica el dret a expressar-se, a crear i a seguir somiant, sigui quin sigui, l'etapa de la vida. I amb ells us diem adeu, ens retrobarem divendres vinent de 8 a 9 del vespre a ICAT. Aquesta vegada, sí, ja amb el Marc Isern. Gràcies a Samuel Silva, que s'ha acompanyat des del control tècnic. Una abraçada molt forta per a tothom. Adeu!

hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta,

les nits de divendres i Cat Party.

Soc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

educat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè hem aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, perquè són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
4: No el
3: trobo divertit, un fueguito. No és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
3: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.